0: Además, nos acercamos al centenario de Marilyn Monroe con una gran exposición en Londres que busca descubrir a la mujer que había detrás del mito. Completamos el recorrido con la artista portuguesa Joana Vasconcelos dialogando con Picasso en Málaga.
1: Relaciones que se pueden ver, esta relación de transformación de los objetos, de la imagen, de la figuración, de la abstracción.
0: Y tenemos música. Por un lado, viajamos hasta San Sebastián para descubrir cómo la quincena musical vuelve a sacar la música de los auditorios y la lleva a lugares únicos como Chillida Leku, donde Bach y Manuel de Falla van a sonar entre naturaleza y arte. Y os contamos todo lo que está a punto de pasar en una nueva edición del Sonorama Ribera. Este domingo, en la hora extra, os esperamos.
2: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
3: Ser Tarragona, Radio Reus.
4: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el bonítol del Nord sencer a un preu imbatible de 6,49 euros al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 euros al quilo. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Hermanos Llaurador, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslaurador.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslaurador.com.
6: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
7: Cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos.
6: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
8: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
9: Què tal? Bon dia. És divendres, és 31 de juliol. Coincidint amb el final de mes i amb l'inici de les vacances per a molts ciutadans, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà balanç aquest matí del curs polític que acaba. Un curs que aquest estiu està marcat per la calor i pel risc d'incendi extrem a bona part de Catalunya. Avui mateix és el cas. Ahir, precisament, es va detenir el presumpte autor de l'incendi de la població de Carme, a l'Anoia, que va cremar més de 400 hectàrees. Parlem de seguida d'aquesta detenció. Abans anem amb l'àrea de servei. El temps, temperatures de nou molt altes, potser en alguns punts les màximes siguin una mica més baixes que ahir. El trànsit, de moment, les úniques retencions estan a les rondes de Barcelona, en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui hi ha vaga Rodalies, convocada pel sindicat ferroviari minoritari intersindical. Denuncien les avaries en els sistemes de climatització dels trens. Renfe recorda que les últimes vegades que han convocat vaga des d'aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. D'altra banda, per una incidència operativa s'estableix servei per carretera al tram entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus que afecta les línies R13 i R14. Els incendis forestals que tant ens preocupen aquest any han estat protagonistes durant força dies a Catalunya. Doncs bé, l'autor d'un d'aquests focs, el de Carme l'Anoia, ja està detingut. Aquest foc que va cremar 450 hectàrees, però és que hi ha indicis que aquest home, l'autor, hauria estat també el que hauria iniciat dos focs més. Ens ho explica tot plegat l'Eva Hidalgo.
10: Els agents rurals van localitzar restes mig cremades d'uns fragments de cartró i llaunes de cervesa al voral de la carretera on va començar el foc. S'ha relacionat a l'individu de 58 anys amb un altre incendi del juny i un altre a l'estiu del 2024. L'inspector en cap és Antoni Mur.
11: A través de una sèrie d'indicis i de testimonis que vam trobar dels primers moments a la zona d'inici de l'incendi, s'ha pogut trobar prou indicis per poder imputar.
10: La investigació conjunta amb Mossos va començar perquè en els darrers dos anys hi ha hagut diversos incendis presumptament provocats o amb causa desconeguda a la mateixa zona.
9: Doncs parlant d'incendis, segons ha pogut saber ser Catalunya, en un de cada quatre parcs de bombers professionals no hi ha cap rentadora on desinfectar els seus EPIs, els equips de protecció que porten quan apaguen un incendi, és a dir, els guants, els cacs i també les jaquetes de protecció. Àlex Calatrava.
12: Els sindicats dels bombers tenen registrat 17 parcs on no hi ha rentadores per als EPIs dels 71 parcs de tot Catalunya, on més en falten és a la demarcació de Tarragona. Els parcs de bombers necessiten dues rentadores, una per la roba habitual i una altra específica per desinfectar els EPIs, que no es poden barrejar amb la roba del dia a dia perquè

0: La ayuda semanal de 17 euros que se da en todos los centros tutelados. Dice que es una propina y que ahorrará 180.000 euros al año para hacer plazas de residencias de mayores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió hace unos días la intervención de la Fiscalía por considerar racista y repugnante la medida.
1: Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
2: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el bonítol del Nord sencer a un preu imbatible de 6,49 euros al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 euros al quilo. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: Las ilusiones sostienen al alma como las alas a un pájaro.
3: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
6: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
5: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
7: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
8: Què tal? Molt bon dia. Molts ciutadans estareu ara preparant les maletes o abordant les últimes hores de feina abans de les vacances d'estiu. També el govern es troba en aquest punt de començar uns dies de descans, però abans el president de la Generalitat, Salvador Illa, explicarà com arribem a aquest final de curs i com es presenta el vinent. Serà d'aquí a poc més d'una hora. Ara entrem en detall, abans tres imprescindibles. I el primer és el trànsit. Com estan les coses? Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Sergi. A l'AP7 hi tenim un carril tallat a l'altura de Gelida en direcció Barcelona a causa d'un vehicle avariat. A la C31 també hi ha un carril tallat al tram de l'Hospitalet en direcció Barcelona per culpa d'una altra avaria. Ara mateix, però, les retencions més importants les trobem a les dues rondes d'entrada a Barcelona, sobretot amb circulació densa en sentit Llobregat des del Nus de la Trinitat, tot i que sense incidències destacades.
8: Pel que fa al transport públic, avui a vaga Rodalia Renfe, convocada pel sindicat ferroviari intersindical. La protesta arriba per part de maquinistes i interventors de tot l'Estat. En convocatòries prèvies hem de dir que el seguiment, segons Renfe, va ser del 2%. El tercer imprescindible és el temps. Núria Seró, com acabem el mes de juliol?
10: Acomiadem el mes de juliol amb temperatures extremes un cop més. No seran tan altes com les d'ahir, tot i això els valors continuaran sent molt elevats. Esperem una màxima de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Un dia que comença amb núvols que van entrant per ponent i abans de dinar ja tindrem ruixats al Pirineu, que poden ser en forma de tempesta forta al Pirineu, també el Prepirineu, i a la tarda al massís dels Ports. I aquest cap de setmana les temperatures aniran baixant, ho baixaran una mica dissabte, una mica més diumenge, i esperem ruixats sobretot durant la segona meitat de la jornada i especialment en zones de muntanya.
8: Recent aterrat del Vietnam, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest matí una roda de premsa des del Palau de la Generalitat per fer balanç de l'any. Un balanç que coincideix amb l'equador de la legislatura. Laura Pons.
11: Sí, Salvador Illa arriba avui a Barcelona després de 6 dies de viatge al sud-est asiàtic, a Vietnam i a Singapur, i és que el president té la voluntat de reforçar la relació amb l'Àsia, fer-ho a llarg termini i explorar també nous projectes i mercats. El president arriba avui a Barcelona, a l'aeroport del Prat, i d'allà va directe cap al Palau de la Generalitat per fer balanç polític de l'any abans de marxar de vacances.
8: Doncs serà el primer balanç que pot fer el president després d'haver aprovat uns pressupostos en el que portem de legislatura, una compareixença que començarà a 9:45 del matí. Presó provisional per l'home detingut per causar 3 incendis forestals a l'Anoia. El darrer d'aquests focs va ser a principis de mes al municipi de Carme i va cremar 450 hectàrees.
9: Els agents rurals van localitzar restes mig cremades d'uns fragments de cartró i llaunes de cervesa al voral de la carretera on va començar el foc. S'ha relacionat a l'individu de 58 anys amb un altre incendi del juny i un altre l'estiu del 24. L'inspector en cap és Antoni Mur.
12: En aquesta investigació, a través de una sèrie d'indicis i de testimonis que vam trobar dels primers moments a la zona d'inici de l'incendi, doncs s'ha pogut trobar prou indicis per poder imputar aquests incendis ha de

0: 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant, amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blaumar, passeig marítim de Salou.
2: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: La libertad de del anonimato es la libertad de la expresión absoluta.
4: Chenoa, gata parda.
3: No estás en la necesidad de la presión, del convencer, del mirad que todavía sigo aquí, no.
5: Porque Laura se puso Chenoa.
3: Pues yo creo que por disociarme, me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Y está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera.
4: Entrevistas hay muchas, gato pardos. Solo en El Faro.
3: Es la única manera de mantenerte en cuerda, ¿no?
4: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
6: En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: i comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quinturarro que acaba de fer la milla mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Tots així, bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues, últim Què t'hi jugues de la setmana, una setmana que acaba calenta, i no només per l'onada de calor que ens ve a sobre, una més aquest estiu, sinó perquè la situació al futbol mundial ja és directament de declaració de guerra oberta, si cal anar-hi, de la UEFA a la FIFA. És una situació que s'ha desencadenat aquesta setmana. De fet, ahir us dèiem, demà tranquil·lament us explicarem quin és el pla de la FIFA i què vol dir això que vol fer amb el Mundial, que molts han qualificat de privatitzar-lo. Doncs la UEFA i altres confederacions ja s'han plantat i es neguen en rodó aquests plans que té la FIFA. De seguida ho desgranem amb experts que ens expliquin què és el que vol fer el màxim organisme del futbol internacional i també que ens ajudin a interpretar les relacions entre institucions. Però ja que fa calor, ja que és divendres, ja que ve el cap de setmana, i ja que ha vingut l'Anna Palet. Anna Palet, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
3: Podríem enviar alguns oients al Parc Aquàtic de PortAventura.
4: Home, no? Jo crec que per passar aquesta quarta, cinquena o sisena onada de calor, ja no sé per quantes anem, no hi ha millor lloc que fer-ho a PortAventura World. I a més no a PortAventura World a qualsevol lloc, sinó a l'aventura més refrescant, que és Caribe Aquàtic Park. Aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa, és a dir, la primera muntanya russa aquàtica. Tot això només a PortAventura World. El Què t'hi jugues us convida a anar-hi, us regala avui per un guanyador 4 entrades, un pack familiar per un únic guanyador que haurà de trucar quan escolti Ens tirem a la piscina, que és el que faràs quan vagis a PortAventura World.
3: Ens tirem a la piscina.
4: Ens tirem a la piscina. Quan ho escoltin durant el programa, apuntin 933-44-1411.
3: Tota l'àrea pirata li aniria molt bé més que un dirigent del futbol. Ja,
4: ja ho pots ben dir.
3: Gratuït, eh? Sol de Vila, com estàs?
5: Vale, bon com t'agraden aquestes cosetes, eh?
3: Gratuït o no?
5: Amb tu mai.
3: 12 i 8, comencem el Què t'hi jugues.

0: dia avui també en què veurem en escena el Barça de Hansi Flick amb el primer dels fitxatges que tindrà minuts, amb Karim Adeyemi aquest vespre a 8:45, Birmingham-Barça. Primer partit en obert i únic d'aquesta gira, perquè el de dilluns serà en principi a porta tancada, en què hi tindrem novetats en forma d'altes i també en forma de baixes. La pretemporada ens està seguint des d'Anglaterra, des de St. George's Park, el Nil Solà. Hola, Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal, TG? Molt bon dia.
0: Amb portes giratòries també en aquesta concentració, perquè Marc-André Ter Stegen avui sí, sembla que serà el dia que abandoni la concentració del Barça per posar rumb a l'Ajax d'Amsterdam.
1: Correcte, falta de saber encara a quina hora abandonarà St. George's Park, si ho farà abans o després de que els seus companys marxin cap a Birmingham, o si pujarà al bus i el deixaran a l'aeroport perquè pugui agafar aquest vol cap a Amsterdam. Sembla que avui sí que serà el dia definitiu de la sortida de Marc-André Ter Stegen. Pel que ens expliquen, avui marxa, demà passa revisió mèdica. Important aquest fet, recordem que ha tingut lesions importants en els últims temps Marc-André Ter Stegen, i a partir de llavors ja podrà firmar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell, amb qui coincidirà, amb qui jugarà la Conference League. Amb una sessió el Barça acabarà pagant pràcticament el 90% del seu salari, però soluciona d'aquesta manera un problema que Flick no volia tenir de cap manera al vestidor. Mitchell el volia cap a Amsterdam, i sembla que finalment, després d'una mica d'incertesa d'ahir, algunes hores de guàrdia, i que Ter Stegen decidís que era millor volar avui que no pas ahir, doncs finalment marxarà cap a Holanda.
0: Parlar de matinada és perdre el dia, ja ho saps, Nil. Tu que ets expert,
1: ha preferit dormir aquí tranquil·lament i avui aprofitar una mica el dia per acabar d'acomiadar-se als seus companys i poder volar cap a Amsterdam.
0: Pagar una nit per res, tontament. Doncs Ter Stegen marxarà, ho tindrem pràcticament definit, s'han solucionat aquells problemes que ens explicava el Sol de Vila de la diferència de fiscalitat entre Espanya i els Països Baixos. El Barça assumirà una part molt important de la fitxa, ja us ho explicàvem també, molt important. Ter Stegen sortirà i arriba, per fi, ara sí, un altre nom que hem anat explicant les últimes setmanes, que és Visibu, Nil, que avui, en principi, d'aquí uns minuts, ha d'estampar la rúbrica.
1: Sí, ha d'estampar la rúbrica al voltant de 2:15. De fet, d'aquí a pocs minuts, pel que ens expliquen, ja hauria passat inclús la revisió mèdica a Barcelona i es convertirà en el tercer fitxatge de la temporada pel Barça de Hansi Flick, un fitxatge que en principi ha de venir a fer un reforç a l'estil de Rooney Bargi, un futbolista que en principi compta que tingui dorsal del filial, però que estigui en dinàmica del primer equip i amb el qual hi ha moltes esperances posades. Recordem que el Barça finalment pagarà al voltant de 8.5 milions d'euros fixes, a més alguna tant per cent en variables, per un extrem que juga per l'esquerra, nascut el 2008, insisteixo, del que parlen molt i molt bé i amb el que diuen que pot ser un futbolista molt desequilibrant i important que pot tirar a terra la porta del primer equip ben aviat.
0: Un altre extrem que juga per l'esquerra.
2: Ja en tenim tres.
0: Per si anàvem curts. El Barça, mentre està a l'estatge de pretemporada, ha estat notificat de la denúncia de l'Atlètic de Madrid per acusant-lo d'haver negociat amb Julián Álvarez mentre té contracte en vigor. Sol de una denúncia que el Barça no hi veu més recorregut per això.
2: No, és una denúncia, com deies ara, de l'Atlético, presentada després d'aquelles declaracions de Julián Álvarez, dient que volia marxar a l'Atlético i que millor que acceptés una oferta de sortida. El Barça s'ha notificat per la Federació Espanyola, no li veuen més recorregut. Ja va haver una denúncia similar quan el Barça va voler fitxar Griezmann, finalment el va poder fitxar, també de l'Atlètic de Madrid, que no va tenir recorregut. El que ens diuen és que, evidentment, presentaran al·legacions. L'Atlético diu al Barça que no té proves de res, que el Barça no ha estat a darrere d'aquelles declaracions de Julián, que l'Atlético sí que diu que el Barça va estar darrere d'aquelles declaracions de Julián. El Barça diu que no, això no es pot provar i no tindrà recorregut i, per tant, estan molt tranquils.
0: I el precedent del cas Griezmann, no?, que va quedar en 300 euros, que fins i tot l'instructor contemplava l'opció de tancar el Camp Nou un partit i tot plegat, però que com que no hi havia proves d'haver negociat abans,
2: no, exacte,
0: i que com a molt les converses havien sigut quan Griezmann ja havia notificat a l'Atlético que volia sortir, i això va quedar en 300 euros.
2: Sí, sí, el Barça considera que va quedar en no res i que això quedarà exactament igual.
0: La plana major encara és aquí, perquè la porta per qüestions de salut està fent repòs, perquè Rafa Juste encara no havia anat cap allà, perquè Deco tampoc encara ha trepitjat la concentració del primer equip. Per tant, imagino, Nil, que això a Anglaterra ha tingut poca incidència, no?, aquesta notificació.
1: Sí, no, Rafa Juste sí que va arribar a Anglaterra. Pel que ens expliquen,
0: és arribar, exactament si no fa l'hora Juste a Anglaterra i la notificació al Camp Nou.
1: Correcte, així va ser. I Deco, que està evidentment aquí a Barcelona encara per al fet de poder firmar amb Jesse Bissimo, s'espera, no, de fet no ens han descartat que acabi arribant a Anglaterra, però és veritat que havia d'arribar dimecres, estem a divendres al migdia i encara no ha arribat. Pel que fa a la denúncia, ens diuen, com ha dit Solde, que no creuen que hi hagi recorregut, i inclús a la pròpia denúncia que és l'Atleti de Madrid en aquest escrit, diu que és difícil de provar el que ells diuen, que és difícil de provar que el Barça estigui darrere d'aquestes declaracions de Julián Álvarez. Per tant, bueno, poca preocupació o nula, s'estudiarà fer al·legacions, però com ha explicat Solde, que no, no creuen que vagi més enllà i que insisteixen una denúncia en la qual tu diguis que denuncis una cosa, però diguis que és complicat provar-ho, ja ve una mica a dir que és com pot acabar aquesta, aquesta denúncia.
0: Doncs ara ja centrats en l'amistós d'aquesta tarda, d'aquest vespre, són 3:15 hora catalana, a més del debut de Adeyemi, que esperem d'aquest partit, Nil, hi havia jugadors que arribaven tocats a l'estatge, d'altres que s'han incorporat més tard. Qui veurem i qui no veurem?
1: Doncs en principi la gran atracció del dia és poder veure Karim Adeyemi, més enllà de futbolistes del filial que estan destacant, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara. Veurem què passa amb Hamza Abdelkarim, perquè ara Flick no té davanters. En principi del primer equip Rafinha no ha de tenir minuts, recordem que va arribar tot just abans d'ahir, va fer una mica d'entrenament, activació ahir amb el grup, però després va fer treball específic. Balde, que ha superat els problemes musculars, molèsties que tenia a l'esquena, tampoc se l'espera per poder jugar. Amb ganes de veure, per exemple, futbolistes com Héctor Ford, que en principi ha d'acabar sortint cedit, però que pel que ens diuen fons propers al club, estan contents amb el seu canvi que ha fet a nivell de maduresa. També altres jugadors com, per exemple, Jofre Torrents, que podria acabar fent les maletes i marxar cedit a l'Àjax, però que també amb la falta de Valde Cancelo avui també se la podrà veure. En definitiva, molts futbolistes que volen guanyar-se un oportunitat del primer equip. Està complicat perquè no hi ha opcions, perquè Hansi Flick té bastant atapeïda la plantilla, però Bernal, Casado i companyia, que també hi seran, sobretot amb ganes de veure Marc Bernal, que ha d'assumir un rol importantíssim després de la lesió de Frenkie de Jong.
0: Gràcies, Nil.
1: Una abraçada.
0: De seguida parlem també del Madrid, que ahir la nit tancava una operació llampec al fitxatge de Carlos Espida, el davanter centre del Llevant, després de també signar la venda de Gonzalo, 70% dels drets per 40 milions al Fulham. El Madrid juga demà a Àustria, està aterrant a Viena el nostre company Héctor González seguint l'equip, per tant de seguida connectem amb ell. Abans, un quart d'una, us expliquem què està passant amb la FIFA i amb el futbol mundial.
3: Què t'hi jugues?

0: veure, que si aquests temes de vegades costen d'entendre, sí. Imagina't a l'estiu. Intentarem ser entenedors perquè els oients sapigueu què està passant aquests dies. La FIFA, l'Infantino, ha proposat, té el projecte de fundar una empresa, crear una empresa per gestionar el Mundial de Futbol, i vendria el 20% de les accions d'aquesta empresa a inversors privats. És a dir, una empresa que valdria, estaria valorada en 20.000 milions de dòlars, el 20% serien uns 4.000 milions de dòlars que ingressaria la FIFA per vendre el 20% de les accions d'aquesta empresa. Això vol dir que cada federació, hi ha 211 federacions que integren la FIFA, ingressarien 20 milions d'euros d'aquí al 2030 i uns 20 més addicionals, i a partir del 2030 cada cicle mundialista anirien augmentant aquests ingressos fins que d'aquí 12 anys serien gairebé 90 milions els que ingressaria cada federació. I la FIFA ha donat fins al 19 de setembre, és a dir, menys de dos mesos, a les federacions perquè decideixin si ho aproven o si deixen passar el tren i es queden sense. Això és el que des de dimarts ha anat sortint, dimecres la FIFA més o menys ho confirmava públicament, i la UEFA s'ha plantat. Ahir es va reunir i va fer un comunicat després explicant que, si això es fa, cap de les seves 55 federacions disputarien el Mundial. La CONCACAF també ha rebutjat la proposta, la Confederació de Sud-amèrica, l'Asiàtica també s'hi mostra contrària, totes li retreuen a Infantino que no les hagi consultat a les continentals com a mínim abans de fer-ho públic, també s'ha manifestat en contra el Sindicat de Futbolistes Mundial, el FIFPro, també governs, el britànic, el francès, l'espanyol de moment o la seva federació que organitzen el proper Mundial no s'han pronunciat, i la FIFA respon aquesta matinada amb un comunicat en què diu que el projecte està simplement en període de consulta, que aquí ningú vol vendre el futbol, que és culpa de la premsa que s'hagi explicat abans de consultar les federacions en privat i que a més s'ha explicat malament, la culpa sempre acaba sent del missatger, i que, interpreto com a d'art a la UEFA, cap entitat es pot erigir en portaveu de les 211 federacions, tot i que la UEFA només parla per boca de les seves 55. Per cert, el diari AS fa avui un perfil interessant de qui seria l'inversor que vol comprar aquest 20% de la gestió del Mundial. És Joshua Kushner, que si el nom no us diu res, és el germà del gendre de Donald Trump, el germà del marit de la filla de Donald Trump, Ivanka Trump, que també té una part dels Grizzlies, té una fortuna molt gran, està a la llista del top 30 de Forbes, però hem vist la relació Trump-Infantino d'aquest Mundial i a ningú se li escapa la relació que pot haver-hi amb aquest inversor. Per tant, aquí hi ha dues potes. En què consisteix aquest model de negoci que vol obrir la FIFA i que ha provocat totes aquestes reaccions contràries a la resta del món del futbol, i les relacions que ja venen de lluny i com pot afectar això en el futur entre els màxims organismes del futbol internacional. Per això, primer de tot, Solde, saludem un dels executius del negoci de l'esport més rellevants del país. És soci, és co-CEO d'una empresa especialitzada en el negoci de l'esport com és Spodil, haver sigut també director comercial global del Barça, té experiències en altres empreses del món de l'esport, i és el Jordi Camps. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Per poder-ho fer familiar amb altres operacions d'aquest estil que hem hagut d'anar explicant als oients, això que vol fer la FIFA seria una mica com el que ha fet el Barça a les palanques? És a dir, agafa un negoci, digue-li els drets de les teles, digue-li els productes de licensing i merchandising, digue-li Barça Studios, crea una empresa privada per gestionar-les i venga una part, o és directament pel valor que té el Mundial per la FIFA el que vol fer el Madrid a la següent assemblea, que és agafem un percentatge del club i directament el posem en mans privades?
1: A veure, primer de tot, gràcies per la trucada. Ho heu explicat molt bé, no? El que fa la FIFA és crear una filial on aquesta filial té tots els drets comercials i operatius i després posa a la venda a inversors privats. El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, o sigui, l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA, ven accions que, segons sabem, no té data límit. El motiu que jo us preguntaria o que preguntaria la FIFA és per què ho fa, no? El Barça i la Lliga ho van fer per un estrès econòmic i per solventar pues el tema del fair play, el tema de que anaven a pèrdues i a més. La FIFA, aquest cicle mundialista, ha ingressat més de 15 bilions i ha tingut uns beneficis extraordinaris. I a no ser que sigui un tema més polític per una reelecció, jo poso en dubte per què es necessiten els diners que ara estan volent aixecar.
0: La UEFA reacciona en contra, la CONCACAF tampoc ho veu clar, la FC tampoc, els sindicats. Preguntat ràpid i malament, des del punt de vista d'aquestes associacions, on està la trampa en això que proposa la FIFA? Perquè, clar, la FIFA ho ven, òbviament, com pluja de milions per tothom, ingressos multiplicats per 4 o per 5 o per 10 respecte al que rebíeu fins ara. On està la trampa, aquí veuen els que s'hi posen en contra?
1: Bueno, els que s'hi posen en contra veuen que realment un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim

0: assimilo amb altres casos, no? La Fórmula 1 sempre ha sigut privada amb Ecclestone, però la FIA regula, no? I després l'Ecclestone ho va vendre a Liberty. El que vol la FIFA, d'alguna manera, és que el braç comercial sigui independent, amb una injecció de capital, i després seguir regulant normalment. El que diuen els altres és, vale, tu tindràs uns inversors, però aquests inversors el que voldran és canviar el calendari, que anirà en contra dels jugadors, clubs i les federacions continentals.
1: La FIFA el que respon aquí en el seu comunicat és que els inversors no tindran capacitat de decisió. A partir de quin percentatge poden tenir la paella pel mànec aquests inversors? És a dir, clar, tindran només un 20%, per tant el 80% no, però és suficient un percentatge així per dir no, és que tindré la capacitat de canviar aquest calendari o de totes aquestes pors que tenen?
0: Tal com està estructurat a dia d'avui, pel que he entès a la FIFA, no tindran cap capacitat d'influir en els calendaris ni competicions perquè es crea una societat que només té els drets comercials. La FIFA seguirà regulant els calendaris, els tornejos, ja sigui la Copa del Món, de clubs, de seleccions, les femenines, les de sub-19 i tal, com ella cregui. Sí que és veritat que el que diuen les altres és si tens un inversor et pressionarà
1: a tu. Aquest és el tema.
0: Exacte.
1: Aquesta era la següent repregunta, però fins a quin punt l'inversor et pot pressionar? I entenc que li vendràs les accions a un inversor amb el qual hi tens una relació a fi o uns interessos que poden convergir. Per tant,
2: confiança.
1: Per tant, davant de les pressions d'un inversor amb el qual, permet l'expressió, ets col·legueta, és fàcil anar en la mateixa direcció.
0: Correcte. Això és el que hauria d'explicar molt bé la FIFA per tal de ser transparent perquè tothom ho accepti. Dit això, el que s'hauria de fer la FIFA, si al final s'aprova, és fer una licitació per a veure quin és el millor inversor amb les millors condicions que afecti menys el calendari del futbol.
1: T'ho dic al revés, en aquest tipus d'operacions, per la teva experiència, l'inversor, si no sap o no té molt clar que és molt fàcil que la FIFA, en aquest cas, li accepti les seves suggerències, deixa anar tan alegrement una quantitat de calés tan alta com 4.000 milions de dòlars?
0: És que si ho analitzes, la FIFA ingressa 15.000 milions. Si tu ets un accionista, si tu ets un accionista perpetu d'aquesta inversió, per un inversor és molt atractiu. El tema és que jo, repeteixo, no sé per què la FIFA vol aquests ingressos si ja és autosuficient gràcies al Mundial, no? Llavors aquí és, si us en recordeu, la Lliga va fer l'acord amb CBC, però CBC, els diners de CBC van destinats a infraestructures per millorar els estadis, els centres d'entrenament, la tecnologia dels clubs de futbol i el fair play, no? Hi havia un scope, no? un context molt clar on CBC es podia moure. En aquest cas, la FIFA encara no ho ha explicat del tot.
2: Jo estava pensant, i no hi hauria, poder no, poder dir que no hi hauria alguna altra manera de permetre una inversió externa o una quantitat de diners similar a la que vol posar aquest inversor o aquests inversors sense que es quedés un percentatge de propietat de res, és a dir, una mena de patrocini amb algun retorn? Això no sé
0: sí,
2: si seria viable.
0: De fet, la Champions League és especialista en això. Si us en recordeu, la Champions League durant més de 25 anys ha tingut una agència de màrqueting que ajudava a comercialitzar, que era Team Marketing, basada a Suïssa. Després aquesta la van canviar per Relevant, on bàsicament se li dona tota la comercialització a una agència especialitzada i aquesta agència especialitzada paga un mínim garantit que va en contra unes comissions. Llavors és un model d'agència on t'injecten uns diners que van en contra uns ingressos futurs i no vens res de la propietat, ni afecta el calendari, ni les competicions, ni res.
1: La pregunta que ha fet dues vegades en veu alta el Jordi Camps potser ens pot ajudar a interpretar-la en una resposta un dels periodistes espanyols que millor coneix el món de les institucions internacionals del futbol i les seves relacions. És el company del diari AS, Aritz Gabilondo. Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Tú tienes una interpretación de por qué lo hace esto la FIFA? Si no tiene una necesidad de adelantar ingresos, porque los ingresos y beneficios que ha tenido en este ciclo mundialista son tan altos.
3: No, a ver, me ha encantado la exposición de Jordi, lo ha explicado todo perfectamente. Pues creo sinceramente que tiene que ver con la ambición, porque esos 15.000 millones que ha ingresado la FIFA en este ciclo mundialista se deben básicamente a toda la expansión que ha hecho con el Mundial. Ampliarlo a 48 equipos, que entren más televisiones, que entren más gobiernos, como son tres países sede, pues aportar también lo suyo. Yo creo que ha habido ese incremento, porque si lo comparas con los mundiales anteriores, creo que ha habido un incremento del 30 al 40% en ingresos, ¿no? O sea, que ellos han visto que esto pues es más rentable de lo que podría ser y quieren sacarle todavía más partido. Pero claro, llega un momento en el que la ambición pues pasa un límite, ¿no? Que es lo que ponía en la UEFA en el comunicado y que creo que es lo que realmente está haciendo que todo se le vuelva

0: primera, com sempre, tu, rapidíssim. Col·lapsat, ells deixarem un telèfon a cada orella. Ja tenim el primer oient que ha trucat. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
1: Òscar.
0: Hola, Òscar. Des d'on truques?
1: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell. T'enganxo de vacances, Òscar? T'enganxo com t'enganxo?
1: No, encara no, encara queda una setmaneta.
0: Encara una setmaneta, eh? On treballes?
1: Sí, a Sabadell amb una impremta.
0: Amb una impremta. Per tant, et fem companyia els matins i espero que estiguis
1: fresquet. Sí, això sempre, això cada dia.
0: Que estiguis fresquet. Sí, Òscar, sí. Doncs, felicitats perquè has sigut el més ràpid. T'emportes 4 entrades per anar al Parc Aquàtic de Port Aventura. Amb qui?
1: Amb la família.
0: Doncs escolta'm.
1: Amb els dos nens i la dona.
0: Mira, clavades, doncs. Perfecte.
1: Sí, sí, això sí.
0: Òscar, gràcies per escoltar-nos. Que tingueu un bon estiu. I ara quan agafis vacances, gaudeix-les, desconnecta, però si ens vols aquí ens tindràs.
1: Sí, sí, això sempre.
0: Una abraçada forta. No pengis que la Sier t'agafa les dades, val? Perquè t'arribin les entrades.
1: Vale, gràcies.
0: L'Òscar se'n va a remullar-se al Parc Aquàtic de Port Aventura i ens llancem a la piscina perquè la Laia Pujals, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Comencen els europeus de natació a París i totes les mirades centrades, com sol passar, de manera molt especial, en l'equip de natació artística.
2: Exacte. L'europeu comença el 31 de juliol al 5 d'agost, en aquest cas el de natació artística. Hi ha 13 convocades a l'equip d'Espanya, de les quals 6 són catalanes, entre elles Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer, Mireia Hernández, Carla Lorenzo i Denis González. I aquest matí hi ha hagut la primera prova, que era una preliminar. L'Iris i la Lilo en el duet han acabat primeres, per tant, de moment, bones notícies. Vam poder parlar fa una setmana, abans de que marxessin cap a París, amb l'Iris.
0: I podem escoltar aquesta conversa, perquè aquesta tarda té les dues primeres finals, a 6:45 al solo, a 8:00 per equip, les dues rutines tècniques. Iris Tió, amb les seves sensacions abans d'aquest europeu, asseguda al car tranquil·lament amb la Laia Pujals.
3: Amb força i sense por.
4: Entesos de papers?
3: Què t'hi jugues?
2: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, estem aquí amb l'Iris Tió, la nova sensació i líder d'aquest equip de natació sincronitzada, pocs dies que comenci l'Europeu de París. Iris Tió, què tal? Bon dia i benvinguda al Que t'hi jugues.
5: Hola, què tal? Molt bé.
2: Com estàs tu? O sigui, com et veus tu a nivell individual de cara a l'Europeu? Perquè fas 7 rutines, són moltes rutines. Físicament com et veus i sobretot anímicament també com et veus?
5: Doncs estic contenta perquè em sento preparada, que al final 7 rutines costa d'estar a tope en totes, però últimament, el bo d'aquesta temporada és que hem competit poc, però hem posat molta atenció a la preparació física i finalment ara em sento preparada per competir en les 7 rutines i això, molt contenta.
2: I com gestiones, no, ara t'he presentat com la líder d'aquest equip, no? Tothom t'està posant aquesta etiqueta, tu et veus líder o com gestiones, no, que tothom posi una mica el focus en tu?
5: Doncs, aviam, estic contenta perquè sempre el meu somni era com ser la millor, no, de sincro, i la veritat és que aconseguir-ho doncs em fa molt feliç. Sí que és cert que després del Mundial i potser fa uns mesos estava una mica més obsessionada o no estava tan com... Estava més preocupada potser d'això del que podien pensar la gent o de si fallava, què passaria. I em va passar just abans de Pontevedra, no? Que estava més pendent de si fallo, si no quedo primera, doncs hauré fallat, no? I crec que ara he pogut canviar aquest pensament i ara ja simplement doncs, ho vull fer bé, m'ho vull passar bé, que és per això que vaig començar a fer sincro i estic més tranquil·la.
2: Clar, perquè venies d'un Mundial on t'emportes 3 medalles d'or, 3 de bronze, on el teu nom està tot arreu, no? I de cop gestionar, tornar a repetir això, no? Va fer una mica de bola.
5: Sí, exactament, perquè ningú s'esperava, no?, que passés això, però també molt contenta d'haver-ho aconseguit perquè això també em dona com motivació de que puc aconseguir-ho i em motiva molt de seguir entrenant a tope i d'aconseguir coses molt més grans.
2: D'entre totes les rutines, segurament la que tothom té més ganes de veure és l'acrobàtic, que ens l'heu ensenyat. Quines creus que són les parts més difícils i que heu posat més el focus a treballar?
5: Doncs hem posat molt el focus a la part d'interpretació, perquè és una cançó molt xula i també que, clar, normalment quan fem una acrobàcia és important frenar les corrents que hi ha per sota l'aigua, no sé què tal, enfonsar-nos i fer bé l'acrobàcia. Doncs hem intentat clar, amb la música potser no quedava bé aquesta frenada, no? Llavors ho hem intentat enllaçar tot bé i té més complexitat, no?, de fer després bé la pujada, perquè està tot molt enllaçat, molt connectat i és molt maco de veure, però també és molt complex de nedar.
2: De fet, a Pontevedra, que era quan l'estrenàveu, no?, l'últim minut us va robar potser aquell or que volíeu. Heu treballat també tot aquest tema, doncs, d'estar concentrades fins a l'últim minut perquè això no passi a París?
5: Sí, ho vam treballar moltíssim, l'Andrea ja s'ha assegurat que això no torni a passar. Vam fer allò que fem als reptes el divendres, doncs un va ser d'aquest, no?, sota pressió, i ho hem anat fent moltíssim i jo crec que estem preparadíssimes.
2: Jo que ho he vist avui, tinc una pregunta, i és: què creus que ha de passar perquè no us endugueu l'or? Perquè visualment és molt espectacular i si surt com avui l'Andrea no parava de repetir, no? Això és un 10, això és un 10, això és un 10.
5: Doncs aviam, nosaltres, no, o sigui, els jutges decideixen, no? Però nosaltres sí que fem, doncs, al màxim les pujades, perquè el més alt és possible, el més recte possible, i ho intentarem fer al màxim i ojalà surti tot bé.
2: Abans t'han preguntat per la participació de Rússia i tu has dit que tens ganes perquè creus que elevarà el nivell, no?, de la síncrona un altre cop. Creus que potser aquests anys ho has sentit una mica més descafeinat perquè les russes no formaven part de la sincronitzada?
5: No, tampoc ho he sentit descafeinat perquè també hi ha hagut un canvi de reglament i és cert que l'any passat Rússia va competir i no estava molt al seu màxim nivell, crec, però també perquè tots ens hem hagut d'adaptar, no? I ha sigut interessant veure com, doncs, potser Rússia, que sempre són molt així, doncs no s'han adaptat bé al canvi, no? I llavors, però bueno, ara suposo que estarà millor, també ha canviat entrenadores i tal, però bueno, és que és això, al final que facin el que vulguin una mica, que nosaltres seguirem treballant amb el nostre i crec que tenim coses molt diferents que portem a la natació artística. Nosaltres aportem aquesta part artística d'energia, de connectar amb el públic i la gent, i Rússia pues, portarà més execució, més super, coses super netes, però bueno, nosaltres això, centrades en nosaltres i amb ganes de donar el nostre màxim.
2: De fet, d'alguna manera, no, les xineses i les russes sempre han sigut les tops en natació artística. Espanya havia, no, tingut els seus moments, però ara és veritat que vosaltres aconsegueu una cosa que és que tothom estigui pendent de la natació artística, que tothom sàpiga quines rutines feu, que tothom sàpiga qui és Iris Tió. Creus que heu ajudat a que la natació artística, doncs, la gent s'hi agafi més?
5: Sí, jo crec que sí, que això és una feina que ha fet molt bé l'Andrea Fuentes, com de mostrar als mitjans, no?, de que sempre vinguin, d'intentar arribar al màxim de gent, i crec que és molt positiu per l'esport i per la societat en general, perquè a vegades pues, es perden esports perquè no hi ha molta això, projecció mediàtica, i crec que ho està fent molt bé i estem molt contentes d'arribar a tanta gent.
2: I ara em parlaves de l'Andrea Fuentes, segurament sigui un dels motius, no?, pels quals tot això està passant. Com és ella com a entrenadora? És a dir, en què us ajuda més? En quina és la cosa que diries? És que l'Andrea això és el millor que té com a entrenadora.
5: Per mi és la millor entrenadora del món que hi ha hagut, o sigui, que he tingut mai. O sigui, per mi és un 10 en tots els sentits. Potser el que m'ha creat més l'atenció és aquesta cosa que té de dir-nos les coses positives que fem, de reforçar-nos, perquè arribem al campionat amb confiança i no cagades, saps? I això crec que és molt positiu. I després també és això, com aquest balanç, aquesta balança entre la bogeria, passar-nos-ho bé i tal, i després també currar i fer els sencers que toquen i el físic que toca.
2: Clar, perquè una de les coses que més fa destacar l'Andrea és, per exemple, els reptes dels divendres, no?, que d'alguna manera us ho passeu bé, però al mateix temps també treballeu coses que heu de treballar, no?
5: Exacte, o sigui, és això, no, simplement no ens ho passem bé, no?, que a vegades dona aquesta sensació, simplement ens ho passem bé, però hi ha molt esforç a darrere, no?, i l'Andrea ens inculca això, no?, que ens ho podem passar bé, però sempre esforçant-nos al màxim.
2: D'alguna manera ha canviat una mica la mentalitat de que al final també sou persones i que podeu fer coses de persones, encara que després les 8 hores a la piscina heu d'estar concentrades.
5: Sí, exactament. Nosaltres hem de... A més, com millor estiguem fora a l'aigua, millor rendirem a l'aigua. I això crec que ho té molt clar l'Andrea i el Víctor.
2: Com gestiones tu i creus que gestiona el grup aquest fet de que al final neu 13, competiu 9, no? Que al final d'alguna manera, competiu 8, perdona, esteu sempre competint entre vosaltres, no?
5: Sí, clar, això com que ens dona molt aquesta cosa de saber gestionar la frustració i aquests moments difícils. És complicat i no és fàcil, i sempre pues, hi haurà algú que potser ho passarà malament, Però és això, és intentar-ho mirar de la millor manera possible. Si tu t'has esforçat al màxim, tens la teva satisfacció personal, que és el més important, i doncs, no sé, saps? O sigui, al final, si tens la teva satisfacció personal, que és el que compta.
2: Doncs moltes gràcies, Iris. Esperem que tornis aquí amb moltes medalles i molta sort a París.
5: Moltes gràcies.
0: Totes les mirades posades en Iris Tió, de qui la seva entrenadora diu que té potencial per ser la millor de la història. També elogis d'Iris Tió cap a Andrea Fuentes, Laia, que també us va atendre i va posar també molt l'accent en com gestiona aquest col·lectiu.
2: Exacte. Sobretot explicava que no havia sigut fàcil gestionar aquesta pressió externa, com tampoc gestionar les competències i egos que neixen en l'equip. Recordem que són 13, però només en competeixen 8 i que, per tant, tota l'estona existeix aquesta competició que pot acabar sent negativa. Una feina que ha estat una obsessió per l'Andrea.
4: És el que més m'ha costat amb aquest equip, aconseguir que admirem el company. No ens frustrem perquè jo no tinc el que ella té o el que ell té, sinó que quina sort que tinc que tu tinguis això que jo no tinc, que pugui aprendre directament de tu aquí al costat. I també el bo que ha sigut de veure que cada una dels membres tenia alguna cosa que aportar que els altres no tant, i com deixem de comparar-nos i tenir egocentrisme i arribar a admirar-nos d'uns als altres.
0: Estarem molt pendents de com li va a l'equip de natació artística en aquests europeus. Avui les dues primeres finals, els europeus en què tornen les russes, que havien estat vetades els últims anys després de la invasió del seu país a Ucraïna. Acabem amb una bona notícia, que és que el president del Barça, Joan Laporta, ja ha sortit de l'hospital. Ell mateix ha fet un comunicat a les seves xarxes en què explica: ja m'han donat l'alta, cap a casa, amb tres exclamacions després de cada frase, amb el seu to habitual, optimista i enèrgic, en què amb tres paràgrafs molt llargs agraeix l'atenció que ha rebut per part de tot el personal mèdic, des dels que l'han tractat el dia a dia fins als màxims responsables dels hospitals, pel tracte mèdic, pel tracte humà i per la confidencialitat. Fins aquí el que t'hi jugues d'aquesta setmana. Pausa, butlletí. Està parlant Pedro Sánchez des de Ceuta, després de l'arribada massiva de migrants, per tant, potser el butlletí és una mica més llarg del compte en funció del que estigui tenint el president del govern, però encara que s'allargui, no patiu, que després arribarà la treva. Bon cap de setmana a tothom!
3: Què t'hi jugues? Ser Tarragona, Ràdio Reus. Restaurant Asador Argentí Puerto Madero. Menú migdia per 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius 25,90 €. Tasteu el menú Puerto Madero per 38,50 €. El menú Graellada Argentina per 32,50 € i el menú Chuletón per 42,50 €. Puerto Madero, carrer Drassanes 31, Cambrils. Més info a les xarxes socials.
6: ¿Le han ocupado una vivienda o tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad.
7: Somos Recuperamos Tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos.
6: Recuperamos Tu Inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita.
7: Recuperamos Tu Inmueble. 643-64-11-40. 643-64-11-40.
8: Hermanos Llauradó, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslauradó.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslauradó.com.
9: Viu la magia dels

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1 i 12 d'aquest divendres 31 de juliol, és a dir, final de setmana i final de mes, i això sempre és motiu de celebració.
2: Encara amb la setmana i el mes de juliol amb l'entusiasme de cada divendres al Marta Rida amb la secció Entre Cametes i avui també amb la visita del Juan Dávila.
3: I com a temàtica del dia, una que crec que us tocarà de molt a prop a vosaltres, catalans, que sou uns rates, i és que parlarem de la gent la repa. Jo dic el que vulgui. I dels visums que mai arriben. Si teniu experiència d'aquest tipus, volem escoltar-vos al nostre WhatsApp 646-48-83-43-78. Benvingudes, això és La Treva.
1: I el tema d'avui, comencem fent una pregunta. Som més garrepes que mai?
4: El suelo, el techo son míos. Lo que sientes es mío. Tú ya lo sabes, ahí tienes la clave. Todo es de mi propiedad.
5: Alerta boomer, alerta boomer.
3: La cara de Uri era
1: impossible. És Lazy Town. No, per a tu és xinès, veritat.
2: Zero.
1: Una sèrie que feien quan jo era petita, suposo que a tu també t'ha enganxat, t'emparo.
3: Més ma germana que jo, però sí.
1: I hi havia un personatge que era molt, molt, molt garrepa i sempre deia que tot era seu, bàsicament. En fi.
2: Ja la recuperaré, aquest
3: no,
2: estiu.
3: Sí, no,
1: bueno,
3: cal.
1: Bueno, és molt divertida, Per al tractar el tema d'avui, com ha dit l'Amparo, volem llançar-vos la pregunta de quin és l'import mínim per demanar un visum. Ens ho podeu enviar al nostre WhatsApp, que és el 648-83-43-78. Però primer crec que hem de començar definint què és ser garrepa o gasiu. I el Diec ho defineix com algú que va amb un compte excessiu de les despeses, mancat de tota llibertat. Però també em sembla important distingir entre alguns tipus de garrepa. Per exemple, un és per voluntat pròpia i l'altre per motius sociològics. I amb motius sociològics em refereix, per exemple, a la gent que va viure una situació econòmica difícil, la generació de la postguerra. Ho van perdre tot, van passar fam i els ha quedat la por de tornar a veure's en una situació semblant. Per això guarden els seus diners com si foren or. Però en molts casos, no només ells, sinó les generacions posteriors. No vos ha passat això que els vostres pares igual ja no han patit fam, però com que sí que venen de famílies que són que sempre han anat amb més cura amb els diners, sempre vam amb el per si a cas.
2: Mm-hmm. Clar, jo després de treure'm la ganivetada que ens ha tirat a tots l'Amparo, a tots els catalans i catalanes...
3: Un petó.
2: Gràcies. Sí que és veritat que hi ha dos tipus de garrepa. Home, el garrepa que és per una mica necessitat, no?, que li costa arribar a final de mes, això ho puc entendre, però el que és garrepa per avarícia pura, aquest és el que hauríem d'erradicar.
1: Clar, però és que el que comentàvem és que no només és per necessitat. De fet, ara els psicòlegs ho anomenen com ansietat per escassetat, que és un patró psicològic en el qual la por a que els recursos econòmics et falten et fa ser com molt més preventiu. Saps? A estalviar molt més, ja no pel fet d'estalviar, sinó per el i si algun dia no tinc.
3: És que crec que hi ha un punt, perquè la meva àvia era molt estalviadora i tot ho volia reaprofitar, però m'àvia mai va ser rata. O sigui, ella el que feia era com... Jo què sé, doncs fem això de dinar avui i tu reaprofito d'aquí a 5 dies. Aquesta roba que se l'ha quedat grans, doncs jo l'apanyo perquè la puguis portar tu, que és més petit. Però ja no era rata, o sigui, també que hi ha un punt de controlar les despeses i un punt també una mica d'avarícia.
1: Clar, és que el que parlàvem abans és més comprensible, o el de la teva àvia, però és que és veritat que hi ha gent que tota la vida ha estat forrada de pasta i et regategen fins a 5 cèntims.
2: I això és molt habitual. La gent que té molts diners en el banc, que a l'hora de pagar una Coca-Cola, uns pistatxos, uns festucs o alguna cosa que costa molt poc, sempre estan allà posant-se primer mil excuses. I això és una cosa que fa molta ràbia.
3: Igual que també hi ha gent que no té gaire i que és superesplèndida i que et convida tot 100%. Amb un sou de merda.
1: Per a mi, el tret que més defineix a un garrepa és que mai reconeixerà que ho és. En plan, sempre serà com, no, jo sóc estalviador, no, jo és que vaig just... Mentira, eres una rata.
2: I a la que un dia li dona un euro a algú, ho remarca, vaja, t'ho recorda durant 3 anys, no? Aquell dia que et vaig convidar una Coca-Cola o aquell 100%. Dia que et vaig convidar una copa.
1: Sí. I si et convida a un entrepà, segurament serà a un, partit entre els dos, o sigui, no
2: I ho voldràs recuperar algun dia. Dirà, el dia que et vaig convidar un entrepà, ara t'ho convida'm a uns macarrons.
1: Però no vos fa la sensació que ara som més rates que abans, perquè almenys a mi quan pensé amb els meus pares, jo recorde que jo era petita, anàvem al bar amb els amics i cada un pagava una ronda i ja està. I ara és com que sent que portem molt més al mil·límetre el «Ah, no, jo he pagat això, tu has pagat l'altre». No sé si us fa la sensació.
2: Jo tinc sensació que és una mica de per generació, perquè jo quan tenia això, 23, 24, 25 anys, sí que era una mica més garrepa del que sóc ara, que potser amb els anys ja és una miqueta, mira, tira endavant. Però sí que és veritat que quan tenia aquesta edat sí que tenia aquell punt de cadascú el que es prenia ho pagava, que ningú convidava més del compte, a no ser que, òbviament, estigués forrat, que, òbviament, amb 23 anys no acostuma a ser el cas,
1: no,
2: però a mesura que passa el temps, jo, a mi m'ha passat que m'he tornat menys garrepa ara que abans.
1: És un «Bitch better have my money», literal. Perquè, clar, poseu que anem a sopar, taula comuna. Qui paga què? Paguem a mitges? Cada un paga lo seu? Com està el tema, sí?
3: Jo sóc molt de pagar a escote, que no sé com es diu en català, a escote.
1: A pit.
3: No sé com es diu.
2: A pitrera.
3: Però sí que és veritat que una cosa que reconec i no em sembla de rata és... Jo diferencio amb el tema de l'alcohol. Perquè sí que és veritat que quan la gent va a sopar jo em puc fer 5 birres i tu no te n'has fet cap. Ahir sí que estic d'acord. Ara, la resta és com cadascú, o sigui, paguem tot proporcional.
2: I de fet hi ha un estudi que van fer, que van ficar tres taules amb el mateix número de persones. A cadascú els hi van dir una cosa diferent. En una taula que estaven convidats, a l'altra que pagaven a mitges, cadascú, i a l'altra que cadascú pagaria el que havia consumit. I sí que és veritat que la gent que compartia estava bastant disparat, la gent que els convidava ja era una cosa animalada i la gent que cadascú es pagava el seu baixava molt el compte perquè, per exemple, si un entrecot els suplements són de 5 euros i sou 10 persones, tendeixes a pensar, això són mig euro per persona, no passa res. I això ho acaba pensant les altres 9 persones de la taula. I clar, va anar pujant molt per això. Quan tu et pagaves el teu, aquí sí que ficaves el fren a davant i no acabaves demanant l'entrecot.
1: Clar, és veritat que jo crec que depèn molt la gent que hi hagi a la taula. A mi m'agrada pensar que m'ajunten gent bastant normal, que és com, no em demanaré el vi més car de la carta, no em demanaré el vi més car de la carta, però tampoc he de patir, és a dir, a mi no m'importa que si tu t'has fet una Coca-Cola més que jo, ho paguem a mitges.
3: A mi tampoc.
1: Crec que no em faré més rica per aquests 2,50 euros, saps?
2: Però el pagar mitges a vegades et dona que vas a un restaurant i hi ha un entrecot o alguna cosa, i, però et ve de gust una amanida. Us ha passat a vegades que per pressió de dir mira, som tants, no em demanaré una amanida, un primer plat si hi ha gent que s'està demanant dos, i em fotré dos encara que no tinc gana per fotre'm dos plats.
3: És que això és de molt garrepa. A veure si també això m'ha passat de la vida.
2: No ho he fet mai de la vida?
1: Estàs deixant els catalans aquí.
2: Ni un dia.
3: Mai, o sigui, si jo tinc gana d'una amanida, m'és igual que l'altre em demani un entrecot.
2: I quan veus que l'altre es demana el magret, el
1: pues
2: moment...
1: Que li aprofite.
3: Exacte, que li em deixi provar.
1: És que, de veritat, perquè, clar, tot això, persones com l'Uri s'han accentuat des de que existeix el Bizum. Perquè, clar, ara ja no pots dir no, és que no tinc sol, no puc pagar-te. No, fes-me un Bizum. Llavors, per això us hem preguntat a vosaltres quin és el mínim import per demanar un Bizum i ens heu dit això.
6: Bona tarda, gent de la treva. Aquest tema dels Bizums, he de dir que ja em té una mica fart, per dir-ho correctament. Jo crec que aquí el problema parteix d'aquell grup de gent que per naturalesa no paga o que s'haurien de pagar, el dinar, el sopar o el que sigui. I és que el pitjor de tot és que ens sembla que encara quedis malament quan tu reclames un Bizum. O sigui, jo crec que no ha d'haver-hi una quantitat mínima de pagar, perquè al final mai sap l'economia de l'altra persona com està. Per tant, els Bizums jo crec que es paguen sempre. O sigui que, en resum, amics de la treva, que tingueu els garrepes ben lluny.
1: No estic d'acord, ho sent. Gràcies, oient, per la teua veu. Però, home, 5 eurets, fins a 5 eurets...
3: Jo, per mi, el límit del Bizum era fins a 5 euros. Sempre les pot demanar després de 5 euros. Quan vaig arribar a Catalunya, vaig adonar-me que el límit aquí que m'han demanat són 30 cèntims. I me'ls han demanat, eh?
2: Però fa molta ràbia que hi ha gent que viu molt en això, en els 4 i mig, com són 4 i mig, no els pago, no me'ls reclamen mai, perquè és una mica de cutre demanar 4 euros o 3 de Bizum.
1: Una mica.
2: I d'aquí, hi ha gent s'ha forrat, de 3 euros o 3 euros.
1: No, però segur, estan comprant, vamos, pisos.
3: La diferència és, mira, i és molt més elegant. Jo no et demano un Bizum de 3 euros, però després, quan anem a esmorzar aquí al costat, et dic, oye, Uri, em pagues tu el cafè per lo de l'altre dia?
1: Clar.
3: I super elegant i super bé.
1: I ja està. No, Uri és el típic això, que si jo em faig un cafè amb llet amb gel i ell em demanarà 30 cèntims del gel.
2: No, jo pagaria el cafè. El de l'Uri de fa 10 anys potser sí, però l'Uri d'ara convidaria el cafè i diria no passa res. I fins i tot jo sóc del que m'oblido al cap de 2 hores, ja no sé si t'he pagat una cosa, si m'has pagat l'altra. Passo.
1: Pues mireu, com avui estic generosa, vos he portat un

0: Por ficar-me al meu compte, també. Sempre pago jo que m'ho facin a mi.
1: Doncs, pues, Amparo, igual de tant en tant t'enviaré un enllaç de Moni Manina. I la segona és per quan ja s'està embrutant la cosa i has de tirar pel xantatge emocional. És a dir, és la manera subtil de dir-li: mira, germana, tu i jo som proletàries. Si t'estic demanant 10 euros és perquè els necessite. O sigui, que fes el favor de tindre empatia en els teus companys treballadors.

0: Jo crec que una miqueta de pena amb aquesta cançó fas, no? De... Jo de veritat que si fora rica no el demanaria 10 euros, però...
1: I hi ha un meme que no sé si heu vist, que és de Robin Hood, de dibuixos, que era el Robin Hood disfressat com de pidolaire, mm-hmm. I que això també jo el feia servir molt, que és, sisplau, dame dineros, dame dineros.
2: Que és un pidolaire.
0: I la tercera...
1: El que demana.
0: Ah, vale. La tercera i última... Ja és. Bueno... És una paraula brutal, jo tampoc la tenia en el meu... Torna-ho a dir?
1: Com pidolaire.
0: Pidolaire. Pues la tercera ja és de pidolaire màxim, i és per quan s'ha passat de castany oscur i no hi ha paraules que valguen. Ja passem d'indirectes i anem completament de cara.

0: Ahir ja no hi ha directes que valguen.
1: Aquí estem parlant de 500-600 euros, per enviar aquesta cançó. Ha de ser una cosa forta.
0: No, no, però ja no és ni la quantitat, és el temps. Yeah. Perquè si ja t'he demanat un bízum, imagina't, de 20 euros tres cops, tia, no me seas rata immunda ni mal rastrero.
2: Es pot fer lo de sol·licitar un bízum.
0: O sea, tu això ja és violent.
2: Sol·licitar, però a mi és que algun cop que m'ha passat i és com, ai, no sé, és que no em trobo jo allà.
1: I de fet, el 2026 tindríem la versió d'aquest any, d'aquest rata de dos pates, que seria la perla de la Rosalia. Encara també. Que parla de temes de sentiments, però sempre es pot ficar de la
0: perla.
1: Sí.
3: De fet, ho diu.
0: De fet, sí. Ja que tenim així el Marc Tarrida, Marc Tarrida, quin és el teu mínim per demanar un bízum?
4: Ho estava pensant.
0: Ah.
4: Buf, és que ara ho he quedat malament, però... 4.
0: Bueno, 4 està bé.
4: 4 te'ls puc demanar.
0: Està bé, veus? Però... Els catalans que ens agraden són aquí.
4: He de dir, però, que normalment convido més jo del que... És dir, m'agrada més anar a pagar jo abans de dir, tranqui, ja convido jo, que no pas que em convidin.
1: I Marc, ajuda una mica els catalans, que aquí m'han donat pals per tot arreu. Però no som tan garrepes, com diuen.
2: Però és que no és el català, no és a tu, també.
4: jo crec que cada vegada menys, no?, generacionalment. Jo crec que no som tan garrepes com potser la llegenda ha volgut fer-nos creure.
2: No, i de fet, o sigui, jo vaig fer una secció aquí a l'Aquí Catalunya i el que vaig dir és que jo admirava aquesta capacitat d'estalvi de controlar els diners.
0: Sí, sí. És molt admirable. Pues mireu, ara marxem uns minutets i ja tornem amb la secció del Marc Tarrida entre cametes.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
6: SER Tarragona, Ràdio Reus.
5: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
8: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
7: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
9: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A58 del polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
10: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
11: Tiempo para analizar, para pensar, para escuchar y para opinar. Hora 25, tiempo para...

0: entender la actualidad. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. La actualidad con tiempo en Hora 25. Cadena SER.
1: Dos son compañía. Tres son multid. Tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Bona tarda, Marta Rida.
3: Bona tarda. Trobo que mai deixo sonar aquesta cançó tant com la Núria Feliu es mereix. Però un dia la deixarem sencera.
2: Un dia la deixem sencera i et traiem 5 minuts de la secció.
3: Ja la farem més curta, la secció, no passa res.
2: De què vens a parlar-nos avui?
3: Bueno, avui vinc a parlar-vos d'una història que confirma que la realitat supera la ficció. Perquè avui tindrem òpera, teatre, amor, desig, sexe i traïció.
4: Uau!
2: I on podem trobar totes aquestes coses barrejades, a més de la meva vida?
4: Drama!
3: És veritat, perquè eres xica òpera, de tant en tant.
2: Bueno, jo t'anava a dir que soc xica dramàtica, més que xica òpera.
3: Bueno, però alguna òpera o altra també has anat a veure, segur. Avui us vinc a parlar d'una obra de teatre que es diu M. Butterfly, que no sé si us sona aquest nom, del David Henry Hwang. Aquesta obra de teatre existeix gràcies a dos components. Un és una òpera i l'altre una història real. Primer, descobrim quina òpera és.

0: I fins aquí la treva d'avui. Gràcies Juan Dávila i Marc Tarrida per acompanyar-nos avui. I a tots els que heu passat per aquest estudi al llarg de la setmana.
1: I per suposat, gràcies a totes i tots que connecteu amb nosaltres cada dia, sigui en directe o recuperant-ho després. Esperem que aprofiteu aquesta hora per baixar revolucions i dedicar-vos una estoneta per vosaltres.
2: I esperem també haver-vos donat idees per saber com desconnectar de cara al cap de setmana. Permetem-vos jugar aquí no sou de tant en tant, escrivint alguna carta, ja sigui per enviar-la o només per plaer d'escriure.
0: I recordant, especialment, les dones, que també està bé queixar-se i fer-se escoltar. I pagar els bizums, per suposat, això també està molt bé.
1: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Meseque a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Bon cap de setmana.
0: Adéu, adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez denuncia una violación de la integridad territorial de España en la entrada de decenas de miles de migrantes en apenas 24 horas por la frontera de Ceuta.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: El presidente del Gobierno, que ha hablado de situación inédita, ha comparecido desde la ciudad autónoma, donde ha exculpado al Gobierno de Marruecos señalando a las mafias y ha anunciado que se van a desplegar más efectivos en la frontera y que el Ejecutivo no descarta cambiar la ley para agilizar las devoluciones. Guillermo Lema, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esa es una de las prioridades que se fija el Gobierno, garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta. Ha recordado Sánchez el refuerzo del dispositivo de seguridad con más policía, más guardia civil y el despliegue del ejército en la ciudad autónoma. La segunda prioridad, acelerar la devolución de las personas que han entrado de manera irregular, dice el presidente del Gobierno, que además de agilizar los expedientes, situar boyas disuasivas en el espigón, el Ejecutivo estudia si es necesario hacer algún cambio legal para facilitar las expulsiones de las personas que entran a nado. Sánchez ha vuelto a señalar a las mafias, exculpando a Marruecos de toda responsabilidad en lo sucedido.
2: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
3: Ante las críticas de quienes hablan de tardanza en la reacción y de abandono a Ceuta, el presidente ha anunciado que el ministro Marlaska estará varios días en la ciudad autónoma haciendo seguimiento de la situación.
1: La cifra de migrantes fallecidos es ya de 34, la acaba de actualizar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha explicado que unas 60.000 personas han entrado en la ciudad autónoma en 24 horas. Interior reduce la cifra a 50.000.
4: La situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
1: Para poner en contexto, Ceuta tiene algo más de 83.000 habitantes censados. Es, por tanto, la mayor crisis migratoria allí, aunque durante la mañana miles de estos migrantes están volviendo a territorio marroquí, cruzando otra vez la frontera de manera voluntaria. Ahí está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, la escena está ahora mismo en la playa del Tarajal, es la de la salida. Están saliendo entre 300 y 400 personas por minuto. Nos hablan fuentes militares y del Instituto Armado aquí de la Guardia Civil que podrían haber salido solo esta mañana más de 25.000 personas.
1: Mientras en el lado marroquí se han producido enfrentamientos entre la policía y los miles de marroquíes que durante la mañana se han agolpado cerca de la frontera tratando de cruzar a España. Ahí está Marc Ferrá. Marc, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, la policía acaba de lanzar varios bombas de gases lacrimógenos justo aquí donde nos encontramos. Poco a poco, durante toda la mañana, podemos decir que han ido avanzando por esta carretera que conecta la frontera con Castillejos, con dos camiones de agua a presión y con gases lacrimógenos. Poco a poco la gente, los miles de personas que se han ido acumulando aquí durante las 24 horas, van saliendo en dirección contra la frontera hacia Castillejos.
1: A las 2:30 también estaremos en Melilla, donde sigue la frontera cerrada y centenares de coches y de turistas que han llegado en barco están esperando a que reabra para poder cruzar a Marruecos. Mención aparte merece Europa. Es llamativo el silencio en Bruselas, pese a que esta es también su frontera sur. Esta mañana Francia ha reforzado sus controles, Finlandia se ha posicionado del lado de la Italia de Meloni para algo imposible, que es excluir a España del espacio Schengen, y la única que se ha posicionado a favor de nuestro país acaba de ser Alemania. Antonio Martín.
7: El mensaje de Friedrich Merz es el único respaldo explícito a España hasta el momento. Dice que apoya la posición del gobierno de Sánchez de impedir la entrada irregular de personas en territorio comunitario. Desde Bruselas, respuesta fría de la presidenta de la Comisión, recuerda que Europa no va a permitir que nadie entre a la fuerza sin cumplir nuestras normas. El gobierno de Francia, como dice, refuerza la vigilancia en la frontera con España, decisión que, por cierto, se ha tomado en multitud de ocasiones antes por otros motivos desde huelgas a la pandemia. Pero el escenario sí que abona el terreno para la extrema derecha, desde la italiana Meloni, la ministra del Interior de Finlandia o los partidos ultras de Francia o Alemania piden sacar a España del espacio Schengen, algo que ningún país puede hacer. Sí que el grupo parlamentario de la extrema derecha ha pedido hace apenas unos minutos una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo por esta crisis.
1: En unos minutos nos iremos al detalle de esta crisis sin precedentes, pero hoy también es día de Operación Salida. Empieza en menos de una hora y desde hoy y hasta el domingo se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera. DGT, María Manjabacas, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues ya han empezado los problemas. Lo peor lo tenemos ahora mismo en Valencia, la A7 en Paterna por un accidente. En Andalucía, tráfico complicado en Málaga, en Fuengirola y en las carreteras que van de Sevilla a Cádiz. Las salidas de Madrid y A3 están mal, la A1, la A3 y la A5 es la foto en este momento de las pantallas de la DGT.
1: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Pendientes de los incendios y del tiempo.
9: 7 días después, el incendio de Castellón no está controlado, aunque los avances en la extinción permiten la vuelta a casa de miles de personas en Zamora. La situación del fuego que afecta al Parque Nacional de los Arribes del Duero mejora y vuelven a sus hogares los vecinos de una docena de poblaciones. Y la cuarta ola de calor del verano se va el domingo. Tendremos un respiro que, si se cumplen las previsiones, va a acabar alrededor del martes. De momento, 11 comunidades están en aviso por altas temperaturas. Lo peor, Aragón, que además de calor, suma otro aviso por tormentas.
1: Además, Más Madrid acaba de anunciar que va a denunciar por lo penal la compra del ático de lujo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por valor de 6 millones de euros. Consideran que existe un delito de malversación. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Miguel Ejosa en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
10: Gairebé la meitat dels veïns que van ser desallotjats del Putxet per l'esvoranc a la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins al setembre. Els bombers han detectat una nova esquerda perillosa i no autoritzen la tornada a 4 dels 8 blocs.
11: Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2.
12: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta.
10: Fa gairebé 4 setmanes que es va detectar aquest esvoranc. El president Salvador Illa assegura que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de l'error de les proves PISA.
13: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: És un dels moments destacats del balanç que el president ha fet a mig mandat. També ha anunciat que augmentarà la inversió per talar zones boscoses i prevenir incendis.
13: A Catalunya hi ha massa bosc i creix cada any. I s'ha de corregir això.
10: És dia d'operació sortida a Barcelona, tant en cotxe com en avió. Més de 1.100 vols surten o arriben avui a l'aeroport del Prat.
14: Sí, avui marxem a la Xina durant 15 dies.
15: Bueno, vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador.
16: Ahora vamos a viajar a Ecuador. Nos vamos a Quito, Ecuador, a visitar a la familia.
17: Ha sido llegar y hemos dicho... Uau, que és demasiada gent, no és normal.
10: I també gairebé 600.000 cotxes marxen avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana d'agost. Operació sortida que passa cada any. Ara bé, omplir el dipòsit aquest estiu costa 16 euros més per el preu de la benzina que les vacances de l'any passat. Ja ha mort el regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa, als 72 anys. Va ser el número 3 a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista Jordi Cendra. Havia estat militant de Convergència Democràtica de Catalunya i entre el 2016 i 2018 va presidir Ara Tarragona. Era empresari del sector immobiliari. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial. Pel que fa al temps, calor, però també pluges. Núria Saró, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda. Aquest matí ja hem notat els canvis amb alguns núvols i amb ruixats que han anat creuant el Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, les tempestes seran fortes, especialment al Pirineu, acompanyades inclús de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. També esperem ruixats al Prepirineu, com també al massís dels Ports. Una jornada encara amb molta calor, especialment a Ponent, amb unes màximes entre els 38 i 40 graus. I aquest cap de setmana seguirem parlant de ruixats, especialment la segona meitat de la jornada de dissabte. Matí començarà tranquil, però a la tarda tindrem tempestes especialment concentrades al Pirineu, també es pot escapar algun ruixat al massís dels Ports, i diumenge, el matí tranquil, tarda amb nuvolades que podrien deixar alguna gotellada.
10: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo el control sonor, són les 2:09.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
10: Què tal? Bona tarda. Al barri del Putxet, de Barcelona, s'ha detectat una nova esquerda a la zona de l'Esvoranc per les obres de la línia 9 del metro. Els veïns dels blocs, que encara estan desallotjats, no podran tornar fins al setembre. Són 4 dels 8 blocs que van ser desallotjats. Èlia Pijoan, bona tarda.
19: Bona tarda. En aquests blocs hi viu gairebé un 40% del total dels veïns afectats per l'Esvoranc, que no tornaran a casa fins setembre per una esquerda detectada fa 2 dies al soterrani d'un pis del carrer Rubinstein número 2. El director general de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha dit que els veïns ja no podran ni tan sols entrar als pisos, acompanyats dels bombers, com havien fet fins ara, si volien recollir alguna cosa.
20: Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer, fins que estabilitzen aquesta nova situació.
21: No tenim notificació de cap afectació a serveis bàsics.
19: A partir d'avui comencen a tramitar-se ajudes per fer front a les despeses de l'Esvoranc, com les bestretes o els crèdits, a les que s'acolliran més d'una 60 de veïns i comerciants. Pilar Díaz és delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona.
22: Es podran produir les transferències de les bestretes pel que fa a la suspensió de pagament de lloguers. També s'han acollit aproximadament una 30 de llogaters i 16 comerciants s'han donat d'alta i han demanat aquesta línia de crèdit entre avui i la setmana vinent puguin tenir aquesta disponibilitat.
19: Aquesta setmana han pogut tornar els veïns d'un dels blocs, el de Rubinstein 6, i la que ve, tal com estava previst, tornaran els de Sant Gervasi de Cassoles, número 54.
10: Passant 11 minuts a les dues, el president Salvador Illa ha fet balanç del curs just a la meitat de la legislatura. Un Salvador Illa que ha aterrat aquest matí a l'aeroport del Prat després d'una setmana de viatge al Vietnam i ha anat al Palau de la Generalitat abans de marxar de vacances. El president s'ha mostrat optimista a l'equador de la legislatura, tot i els melons que té oberts, sobretot en matèria d'educació i rodalies.
23: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps.
10: No passarà massa temps, diu, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Anem a repassar tot el que ha dit aquest matí el president Laura Pons.
24: Hola,
10: bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda, Ferran.
10: Comencem, Laura, per la crisi d'educació, per l'error en la mostra de l'informe PISA.
23: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: Clar, diu Illa Laura que el departament d'Esther Niubó continua investigant què va passar.
24: Sí, encara no tenen les conclusions de l'estudi que està fent la conselleria, però diu Illa que arribaran fins al final i que depuraran responsabilitats si fa falta. Això sí, segueix grinyolant els motius pels quals Educació va tardar tant en fer-ho públic, perquè el Ministeri va avisar el departament i la conselleria sabia que hi havia un problema amb les proves des del mes de març. Precisament, preguntat per aquest decalatge en el calendari, el president ha dit això.
25: Disculpi, no m'ha explicat per què es va trigar 4 mesos a informar.
23: Pues perquè la consellera estava esbrinant què ha passat i encara està esbrinant què ha passat.
25: Però no és molt de temps, 4 mesos.
23: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre.
24: Illa manté la confiança en Niubó. De fet, preguntat per si hi ha d'haver més canvis al govern, recordem que la setmana passada va haver-hi el traspàs de carteres al Departament de Drets Socials. Illa ho ha descartat com a mínim de moment.
23: Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan, i per tant no tinc cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel que vaig comparèixer justament la setmana passada.
24: Se li ha preguntat sobretot també tenint en compte la possibilitat que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que a la vegada és qui gestiona una macroconselleria que porta territori, habitatge i transició ecològica, sigui la candidata del PSC Girona.
10: I la polèmica amb les proves PISA, amb l'error de les proves PISA, va arribar fa just una setmana, divendres passat, i per tant continuem amb aquestes incògnites de com s'ha de solucionar. Portem tan sols una setmana des que ho vam saber, tot i que el que hi havia hagut aquest error, com han sentit, feia més de 4 mesos que se sabia. L'altra notícia important dels últims dies ha estat el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'ha posposat fins al 4 de setembre a petició del Partit Popular. Sobre aquesta qüestió diu Salvador Illa que al setembre no valdran les excuses.
23: Però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
24: Serà una reunió amb les comunitats que servirà per aprovar el nou model de finançament que han pactat els socialistes amb els republicans, un pacte, però, que no contempla la cessió de l'IRPF. De fet, Illa ha esquivat parlar-ne.
26: El tema de l'IRPF que li preguntava concretament, si s'ha avançat en alguna cosa o no en el darrer mig.
23: No, ja he dit, la prioritat ara és el model de finançament. Jo, naturalment, sempre he dit que mantinc els compromisos que vaig assumir.
24: Recordem que l'IRPF va ser el principal escull dels pressupostos. De fet, Illa va haver de retirar els comptes de la Cambra Catalana per la falta de suports. Els socialistes van tornar a negociar amb Esquerra i els de Junqueras van acabar renunciant a aquest impost a canvi del Consorci d'Inversions. Sigui com sigui, aquest model no tirarà endavant si els de Junts no hi voten a favor al Congrés. Per això els ha tornat a demanar responsabilitat als de Puigdemont.
10: Aquest balanç que ha fet Illa és el de mitja legislatura. Per tant, encara li queden 2 anys més en principi de legislatura. Per poder-los tirar endavant, necessitarà pressupostos. Sobre la possibilitat d'aprovar-los, Illa és conscient que els suports no els té garantits.
23: Els acords d'investidura van ser per la investidura. I jo això ho sé i no m'enganyo. Per tant, jo a partir d'aquí els suports me'ls he de guanyar.
24: De fet, tothom dona per fet que amb els pressupostos d'enguany s'esgotarà la legislatura, tenint en compte que l'any que ve és any electoral, se celebraran municipals i també generals, i el següent ja serà l'últim any de mandat de Salvador Illa.
10: I Laura, Salvador Illa també ha parlat sobre incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
23: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
24: S'ha de corregir el paisatge continu, s'han de posar murs i infraestructures, franges, barreres per evitar que els incendis es propaguin. S'han de fer, en definitiva, paisatges mosaics. Per això Illa també ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 1,5 a 15 milions d'euros.
10: Aquest balanç de mig mandat del president no ha convençut, era previsible, a l'oposició. La dreta li diu de tot, mentre que els socis d'investidura li posen deures. Pol Valero.
2: Els comuns li han retret al president el triomfalisme i des d'Esquerra li han demanat més ambició en temes socials i nacionals. Jéssica Albiach i Esther Capella.
3: Decebedor per triomfalista i decebedor per negació de la realitat.
4: Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
2: I des de Junts, Salvador Vergés ha criticat que el govern hagi d'anar apagant focs, com l'error de les proves PISA o el mal funcionament de Rodalies.
5: El govern Illa el que fa és improvisar quan els escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat.
2: I el PP i la CUP també l'han acusat de fer un mal diagnòstic de la realitat.
6: Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: El seu mandat acaba el 2028 i avui no té respostes per als principals problemes d'aquest país.
2: Són Lorena Roldán i Pilar Castillejo.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
8: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el bonítol del Nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
27: Prime ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
8: Vine a Carrefour Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el bonítol del Nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. I recorda, el nostre horari d'estiu és de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
10: 2:18 de la tarda, ha estat un nou dia de complicacions a la xarxa de trens, avui per la vaga a Rodalies Renfe convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical. La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'estat que volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens que provoquen temperatures elevades als vagons. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat, que és minoritari, van tenir un seguiment petit, inferior al 2% de la plantilla. I això arriba avui, que és 31 de juliol. Moltes empreses tanquen a partir de demà per vacances. L'arribada de l'agost ja es nota. A l'aeroport del Prat, per exemple, avui és el dia pic d'operacions. Hi ha previstos 1.142 vols entre sortides i arribades. Pol Valero.
2: En total, entre avui i diumenge hi ha planificades més de 3.300 operacions, més de 1.000 cada dia, gairebé un 5% més que el mateix cap de setmana de l'any passat. Segons AENA, el conflicte a l'Orient Mitjà ha generat que aquesta temporada hi hagi un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat com a destí turístic segur.
10: En paral·lel a les carreteres, també avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que tornin només la meitat el diumenge. Especial precaució, doncs, davant de possibles accidents, perquè portem ja 81 persones mortes a les carreteres aquest any. Ara Trànsit estudia incorporar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar els conductors que utilitzen el mòbil i que no porten el cinturó. Eva Hidalgo.
1: És un remolc equipat amb càmeres i amb IA que analitza el comportament de conductors i detecta infraccions. Ja s'ha fet una prova pilot a l'AP7 i l'AP2 que ha detectat que entre el 3 i el 6% tenen el telèfon al volant. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamil.
9: És mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. Incorpora més, més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé i ara el podem veure bé.
1: L'objectiu és estrenar-ho entre el 2027 i el 2030.
10: I per cert que per aquesta operació sortida del mes d'agost, el dipòsit de benzina surt força més car del que costava l'any passat.
2: Concretament, omplir un dipòsit sencer de dièsel costarà 7,5 € més que l'estiu passat i 7 € més en el cas de la benzina. Són augments del 23% i el 9% respectivament. Malgrat això, a alguns encara els sembla barat.
11: El gasoil est moins cher, beaucoup moins cher. En France, en fait, il y a le prix du litre.
2: Les benzineres de la Jonquera, que són plenes de cotxes de ciutadans francesos que busquen combustible a preus més econòmics que els del seu país.
10: I qui s'està fregant les mans amb aquest inici de l'agost és el sector turístic català, que espera una ocupació de rècord d'aquest mes, tot i que creixen les reserves d'última hora per les afectacions pels conflictes internacionals, Eva.
1: Els hotels esperen superar el nombre de reserves de l'any passat. Calculen que una part seran les fetes amb poca antelació, però derivades d'aquests conflictes a l'Orient Mitjà i l'augment del preu dels combustibles. Molts viatgers opten per buscar la seguretat i preus més barats en els desplaçaments i, per tant, quedar-se més a prop. El vicepresident de la sectorial de turisme de Pimec és Daniel Braser.
12: Estem pendents de final allò que en diuen els flecos amb tota la crisi del golf. Jo crec que la gent estarà també esperant l'últim dia per acabar de decidir-se amb el tema de reserves, però la previsió és bona o molt bona, com va ser l'any passat, però potser més pel tema dels conflictes, no?
1: Pel que fa als càmpings i apartaments, esperen superar el 85% d'ocupació. D'altra banda, a zones com Tarragona o Lleida, la previsió és fregar el 100% en motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.
10: 2:22 i anem ara a Girona, on el govern municipal ha aprovat aquest matí el nou cartipàs gràcies a l'abstenció del Partit Socialista. L'alcalde Lluc Salellas ha preferit escoltar les propostes del PSC que les de Junts per tirar endavant el govern. Marta Altimir.
13: Aquest pacte arriba després de la sortida de Junts del govern, que estava format també per Guanyem i Esquerra. Quedant-se amb 11 dels 27 regidors, necessitaven el suport a l'abstenció d'un dels dos partits, del PSC o dels de Junts, per aprovar el nou cartipàs. Després de dies de converses, l'alcalde Lluc Salellas

0: econòmic a la ciutat, ja que són, diuen, turisme de qualitat. El sector, en un comunicat, ha recordat que els ciclistes generen una gran despesa en restaurants, comerços o cafeteries i demanen diàleg amb el govern per trobar una solució.
1: I a Barcelona, l'Ajuntament ha desallotjat aquest matí un dels assentaments de persones sense llar a Montjuïc, a tocar de la Ronda del Litoral. A les portes de l'agost, una trentena de persones hauran de buscar un altre lloc on dormir. El consistori ho justifica amb l'argument de la seguretat. Vicenç Llorca.
2: La policia argumenta que havia detectat problemes greus de salubritat i que aquest assentament molestava l'activitat diària del Parc de Bombers de Montjuïc. A més, els cossos policials han justificat un gran augment de les incidències el darrer any. És Noelia López, intendent del districte Sants Montjuïc de la Guàrdia Urbana.
3: Sí que hi ha hagut un augment important, ja parlàvem de més del 410% respecte a l'any anterior amb el mateix període, de delictes contra el patrimoni, de consum i tràfic de drogues, violències entorn a la violència de gènere i baralles amb arma blanca, a part de la resta de convivència amb la resta de veïns i l'entorn que hi passa per allà.
2: L'Ajuntament, per la seva banda, no els ha ofert cap lloc on anar. Segons el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, només 3 de les persones desallotjades han acceptat rebre ajuda per part del centre al punt d'informació que s'hi havia habilitat.
1: A la Jonquera, els Mossos van detenir ahir un home que s'havia atrinxerat en un pis amenaçant amb un ganivet la seva exparella i els seus fills. El detingut tenia un ordre d'allunyament per violència masclista. Marta.
0: A l'interior del pis hi havia 5 membres de la família, entre els quals els 2 fills menors d'edat. L'home va entrar begut amenaçant amb un ganivet i els Mossos van activar els agents de l'arro que van poder-lo reduir, tot i que posés resistència. El detingut ha quedat acusat d'un delicte per trencament de condemna, amenaça, resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
1: La Policia Nacional ha detingut a Portbou el pres de 4 camins condemnat per homicidi que es va fugar durant una sortida programada a Barcelona. El van interceptar a la frontera i 9 dies després d'afogar-se ja tornava a ser a la presó Eva.
4: Els agents l'han enxampat aquest dijous a la tarda a l'Alt Empordà, a la frontera amb França, i l'han portat a la presó Puig de les Basses de Figueres. Portava desaparegut des de dimarts. Després de visitar el Born, va baixar del vehicle que el traslladava, aprofitant que es va aturar a un semàfor del carrer Marina. Els responsables de l'activitat van alertar els cossos de seguretat, que van activar immediatament aquest dispositiu de recerca que ha estat actiu durant una setmana. L'individu complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquartarà un home a Barcelona l'any 2022.
1: I a la presó de Ponent, un intern s'ha enfilat en una teulada armat amb 2 punxons, amenaçant de mort funcionàries i altres interns i creant una situació crítica durant prop d'una hora. Ha passat aquest dijous al migdia. El sindicat de presons SICAP afirma que no és un fet aïllat i reclama un reforç de la seguretat davant l'allau de casos similars que s'estan donant aquest estiu en diverses presons catalanes. Maricel Benavarre.
5: L'incident es va produir cap al migdia, quan després d'agredir amb un cop per l'esquena un altre reclús, l'autor de l'incident es va encarar als funcionaris traient 2 punxons casonants i els va amenaçar de matar-los. Va pujar a la teulada d'un dels mòduls, on hi va romandre prop d'una hora. Finalment, i després d'una negociació, va baixar pel seu propi peu i va lliurar les armes, però per Miguel Pueyo, del sindicat SICAP, és una mostra més de la vulnerabilitat dels treballadors de les presons que s'ha viscut l'últim mes a Catalunya i reclama solucions al conseller de Justícia.
6: Tenim un juliol que és negre, tenim més de 16 funcionaris agredits, tenim plagues de rates, paneroles, s'ha donat un cop de timó potent a les presons i això és el que li reclamem a Espadaler.
5: Les càmeres de vigilància han permès saber que uns altres 2 interns van ajudar l'home a pujar al sostre d'un dels mòduls pel que han estat traslladats al Departament Especial de Règim Tancat mentre s'investiguen els fets.
1: De seguida, més notícies.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat.

0: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a Roda de Barà per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. Ho fan després que l'operador ferroviari hagi desestimat les al·legacions del projecte, Eva.
3: Suposen el plantejament d'Adif d'instal·lar barreres d'entre 4 i 5 metres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Reclamen la retirada de les que es van col·locar fa més d'un any i plantegen com a alternativa pantalles de metre i mig, molt més baixes. Esther Valls és la secretària de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
4: Els veïns de Roda de Barà ja n'estem farts de falses promeses. I el projecte, com veieu, segueix igual. Han passat 8 o 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions. El que volem és una Tarragona oberta al mar.
3: Reclamen també una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies. Creuen que s'han de treure de la costa i que circulin per l'interior.
2: I de Roda de Barà anem a Roses.

0: zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures. Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant, amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
2: Un pueblo que olvida su pasado está condenado a no entenderse a sí mismo. Compartir el conocimiento es rescatar del olvido a quienes nos precedieron, porque la divulgación no es solo cultura, es el puente que nos une con la historia.
3: Ser Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER.
4: Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Coma maravillas,
3: caprichosas, estrellas. Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
6: Bona tarda, Joan.
7: Hola, bona tarda.
6: Encara tens el rècord mundial d'espectadors en una sola funció de teatre?
7: Sí, es veu que sí, diuen que sí. Tampoc ho vaig comprovant cada any, eh? Però també és lògic que sigui així perquè era una cosa una mica especial, una mica... No acostuma a passar. Si no ets un cantant, que ara actualment omples 20.000 localitats i estadis i tal, dos senyors allà parlant, dale que dale, dale que dale, i que vinguessin gairebé 15.000 persones, que no ens ho creiem ni nosaltres, eh? Perquè, és clar. D'això ja fa molts anys.
6: Ha plogut una mica, plogut. Sí.
7: Però, esclar, en aquella època, dèiem amb el Paco Morant, però és que, ¿quién va subir a Montjuïc? Con lo pesado que es subir a Montjuïc para vernos a nosotros. I sí, sí, van pujar.
6: 15.000 persones 15 va pujar.
7: 15.000 persones.
6: Quants anys vau estar fent l'Estranya Pareja?
7: Vam estar 6 anys fent-la. Però després vam fer 3 comèdies més amb el Paco. O sigui que amb el Paco vaig estar treballant 13 anys.
6: I això que al principi no us enteníeu gaire?
7: No, mai ens vam entendre gaire, com aquell que diu. O sigui, ens comportàvem.
6: Després sí que heu anat a casament junts, per exemple.
7: Sí, sí, no, i hem viscut aquests 13 anys, van ser viscut junts moltes vegades. Jo l'anava a veure molt sovint, vivíem molt a la vora, ens vèiem. Però, esclar, érem molt diferents, és que érem dues persones molt diferents, que una mica era l'èxit de la història, no? Ell era molt d'allà, jo era molt d'aquí, ell era alt, jo era baixet...
6: Era el yin i el yang.
7: Sí, ell parlava castellà, jo parlava català, vull dir que érem tan diferents que és lògic que d'alguna manera, però realment ens vam comportar tots dos i bueno, hi va haver un cert apreci. I el Paco, és veritat que m'apreciava molt, i jo també, evidentment.
6: T'entenies millor amb el Capri, per exemple, quan veu fer el doctor Caparrós?
7: No, el Capri em feia més por. Llavors jo era molt jovenet i el Capri ja era...
6: Que tenies 30 anyets, sí, l'any 78?
7: Sí, sí, sí, per ahí... Però el Capri feia... No, o sigui, feia molt de respecte. El Capri era un personatge realment extraordinari a Catalunya. Era una persona fora de... I que a mi m'agradava moltíssim. I que era d'aquells actors que li havíem anat a veure tot, perquè a mi m'agradava molt. M'agradava molt que tingués aquesta facilitat de traspassar la bateria i de parlar amb la gent com si fos ell, com si ell i l'espectador fossin un mateix, no? Però jo li tenia molt de respecte. També alguna vegada se'ns havia escapat el riure amb escena i el Capri sí que m'apreciava molt. Sempre deia el Pere, vine cap aquí.
6: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria d'un home que ja és patrimoni vivent de Catalunya, el Pere, el Joan Pere.
3: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Joan Pera amb un clàssic com Santa Nit, que en aquest cas hem triat la versió de les germanes Judit i Meritxell Neddermann, que mira, Joan, com són maresmenques com tu, sí. Doncs he pensat que ens aniria com en ell el dit per situar-nos, no? Perquè amb Santa Nit anem al Maresme, anem a Mataró.
1: Sí, sí, sí. I les cançons aquestes de Nadal que em cantava la mare. Jo era el fill més petit de casa meva. Tots els de casa meva van passar la guerra, van passar moltes angoixes, van passar tota la postguerra. I jo, que era el petit, vaig ser una mica com, si no la joguina, aquella esperança que sortia, no? Ja ens atrevíem a cantar les cançons de Nadal. Ja ens atrevíem a esperar el Nadal, perquè potser hi hauria una mica més de pollastre, o potser hi hauria algun regalet, que n'hi havia molt pocs.
0: Vas agafar una mica la prosperitat.
1: Sí, vaig començar a agafar aquell moment, que a casa tots van agafar el moment aquell, no? I esclar, la meva mare i el meu pare, no? Però són records molt, molt inesborrables. Tot el Nadal era molt inesborrable, perquè era aquell moment d'esperança de que segur que l'any que ve encara tindríem una mica millor. Cosa que ara és difícil, eh?
0: Per què?
1: Ara no saps mai si l'any que ve serà una mica millor, si demà serà una mica millor o serà una mica pitjor.
0: Però ho dius pel món, ho dius per
1: pel
0: tu?
1: Pel món en general. No, per mi, carai, jo estic a la flor de la vida.
0: Com una rosa.
1: A la joventut. Jo sempre ho dic, home, estic en el millor moment perquè ja estic en el futur. Tota la vida he estat lluitant per el futur i ja estic en el futur.
0: I tornant al passat, quins records tens d'aquesta Mataró, d'aquest Mataró dels anys 50?
1: Per mi va ser meravellós, tot i les mancances que hi havia i la precarietat de tot plegat. Jo, que era un nano molt, molt curiós o molt inquiet, esclar, tot el descobriment de coses des del col·le, el carrer, aquell carrer, vivíem al centre, la plaça, vivíem a la plaça, la descoberta de totes aquestes coses... Per mi va ser un món molt bonic. Jo soc d'aquells nanos que vaig anar a l'escola amb la idea de descobrir, no tant d'aprendre, perquè hi havia coses que les aprenia de seguida, coses que era un desastre, no? Però sinó d'aprendre, de descobrir coses noves, i descobrir això i allò. Vaig ser dels Boy Scouts.
0: Va ser Boy Scout?
1: Sí, esclar, per mi era una meravella. Anàvem d'excursió, m'han comprat unes espardenyes per anar d'excursió. Esclar, totes aquestes cosetes fan que jo tingui una idea de la infantesa molt, molt bonica. També amb problemes, evidentment.
0: Com tots.
1: Sí, com tots. Però més aviat... I molt agraït a tothom. Jo vivia en una plaça, com aquell que diu, tota la plaça, tot el mercat, que vivia al mercat, ens estimàvem molt. I jo era el nano petit i els hi feia molta gràcia.
0: Perquè la teva mare tenia una parada.
1: Sí,
0: aquella...
1: tenia una botiga de fruita al mercat, no? I jo els hi duria caure bé, però tothom m'apreciava molt perquè també era el petit de la Roser.
0: I que ja deuries tenir la teva gràcia, no? Deuries saber, bueno, sí, guanyar-te la gent.
1: Clar, suposo que tenia aquesta gràcia. Aquesta gràcia que he anat mantenint, no? I sobretot aquesta cordialitat amb tothom, no? Però que l'he anat mantenint. Perquè, esclar, jo me'n recordo, quan jo era nano, en el col·le, els primers anys del col·le, que em van fer sortir a recitar un vers... I el mestre em deia, digue-ho d'aquella manera. I jo pensava, quina manera deu ser? Però bueno, jo ho deia d'aquella manera i això els hi feia molta gràcia. Vés a saber quina manera deu ser. Però bueno, també em passa una mica ara, no? A les funcions, en el teatre o a la tele, no? Que ho dius d'aquella manera. Però és que ho dius d'aquella manera i fa gràcia. Però si ho dic normal.
0: És la teva manera.
1: Sí.
0: Tu de petita què et volies dedicar?
1: Res.
0: Res.
1: No, vull dir que a mi només m'agradava fer funció. Em deien fer funció, ara em deien fer teatre, el sector... A mi m'agradava molt fer funció.
0: Quan t'entra tu el virus del teatre?
1: Mira, a mi em portaven... Jo tenia unes ties que eren actrius, aficionades, i el diumenge, a la tarda, anàvem a veure les tietes que feien la funció, no? Esclar, aquesta idea, això a partir dels 5-6 anys, que són els records que tinc, no?, de veure aquell escenari amb aquelles llums, quan tot era tan pobre, i sortien senyors i senyores arreglats, i era com una meravella anant allà, no? És com, més endavant, això va passar amb el cine, no? Anaves al cine, s'obrien les cortines i entraves en un món meravellós. Aquest món meravellós és el que a mi em feia gràcia, i llavors jo a casa ho repetia, no? repetia la que venia algú, jo feia funcionetes i aquestes coses que... Però de seguida, a 9 anys ja vaig començar a fer teatre, i a 10 anys...
0: Però et vas matricular en dret.
1: Sí, no, però això més endavant. Però vull dir que a 9 o 10 anys jo anava al col·le i ja m'estudiava els textos de literatura, sempre buscava en literatura els trossos que hi havia a teatre.
0: El Tenorio, no?
1: Sí, les coses aquestes, i Fuente Ovejuna, i tot això. Jo m'estudiava tot això, la física i la química, un desastre.
0: Tu eres de lletres.
1: Sí, bueno, jo era de funció, no? I després, sí, ja acabat el batxillerat i tal, aleshores vaig matricular a dret, a la facultat de dret, que era un luxe,
0: I la idea que era? Acontentar els pares?
1: Bueno, sí, havia de fer alguna cosa. Havia de fer alguna cosa. I com que havia estudiat lletres, no tenia gaire sortides.
0: Però fer teatre no era fer alguna
1: cosa? No, fer teatre encara no és fer alguna
0: cosa. Després fas magisteri.
1: Sí, bueno, perquè, esclar, jo vaig veure que amb lo de dret... No hi havia manera que pensés, no hi havia manera que pensés. Jo necessitava treballar amb alguna cosa als matins per després poder anar a l'Institut del Teatre o a fer teatre, no? I llavors vaig estudiar magisteri, perquè allò es va acabar de seguida, m'ho vaig treure de seguida, amb 2 anys vaig treure una... Era senzill. I llavors ja feia de mestre, i ja, però feia de mestre només al matí, perquè a la tarda jo anava a fer teatre aquí a Barcelona.
0: Però va haver-hi un dia que tu haguessis de sortir de l'armari teatral? O sigui, d'arribar a casa i dir, pare, seieu, que hem de parlar?
1: No, perquè llavors no era sèrio. Vull dir, no era...
0: Però hi ha un dia que deixes l'escola, Joan.
1: Sí, però llavors ja era gran, jo ja era fins i tot ja era casat, ja quan deixo l'escola. Però, esclar, l'escola era aquella cosa de seguretat, no? Però va haver-hi un moment que no vaig poder-ho compaginar. Jo mentre podia venir aquí, a Barcelona, a les 5 de la tarda, sortir del col·le i venir a fer teatre, llavors tornar a casa a les tantes de la nit, perquè el teatre abans es feia mal a la nit, i l'endemà al dematí a les 8 ser al col·le tenia una son. Jo a la vida he passat una son, tio.
0: Això ho diu el David Verdaguer, que un actor o passa gana o passa son.
1: O passa son, o una son, he passat sempre.
0: Son.
1: Clar, anava a la classe i si els nanos no estaven animats, venia una son. La feina que he tingut per estar sempre amb el cap ben en l'aire.
0: Ara em deies que quan fas aquest pas ja estàs casat. Tu quan et coneixes amb la Mary?
1: Bueno, és clar, la Mary ens coneixem, ella devia tenir 14 anys o 15 anys.
0: Sí, des de petitons.
1: Sí, sí. Jo feia teatre, aquesta és la història, que, no? Un dia va anar a veure una funció que jo feia i em va veure a mi de 15 anys, així, imagina't, i va dir, oi, aquest noi, i després va resultar que la seva tieta venia, era pagesa, i venia al mercat gairebé al costat de casa, i llavors ella venia a les 8 del matí per veure'm abans d'anar al col·le. I llavors vam començar a fer funcions junts. Ens vam anar entenent. Ens feia il·lusió tots dos, qualsevol cosa. Vam anar tirant, i això de fa 50 i pico d'anys, I ara t'ho dic així, que és molt senzill, no? També hi ha hagut coses i problemàtiques.
0: I tant, com a totes les cases.
1: Llavors, ara ho mires en perspectiva i dius, esclar, aquella noieta... amb aquell vestidet del col·le, que llavors anaven amb uniforme, i que la trobava a les 8 del matí al mercat a plaça, al costat de la seva tieta. I això, mira, va anar. Llavors, bueno, vam ser nòvios durant 7 anys, fins que un dia va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però és que jo tinc funció. I llavors vam buscar un dilluns, que era festa.
0: Això ara arribarem, el dilluns de festa, que és un mal de lector. Però tu recordes, perquè vosaltres us enteníeu molt, el que tu vulguis, però hi ha un dia que ja algú s'ha de llançar. Algú ha de fer un petó.
1: Bueno...
0: Tu recordes aquest dia?
1: El dia del petó.
0: Del primer petó. No és el dia del petó, és el del primer petó.
1: Ara sí. Segurament estàvem en el cancell de casa seva, amb la porta tancada, del carrer...
0: Et fa vergonya, Joan?
1: Bueno, perquè jo sempre et faig la broma de dir, te'n recordes aquell dia que allà al mig del carrer Beat Oriol em vaig agenollar i et vaig demanar perquè fossis la meva nòvia? I ella diu, però no és veritat.
0: Va ser el cancell a casa seva. Allà el Joan Pere va atacar.
1: Bueno, era el que s'acostumava a fer, no?
0: I en tots aquests anys junts, doncs el Joan Pere i la Mary han tingut uns quants fills, també una bona colla de nets, ara ho deia, i també alguna que altra enganxada, i sobretot moltes i moltes paraules d'amor. Ella

0: Paraules d'amor a Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Joan Pera. Joan, aquesta és la vostra cançó amb la Mary? La vostra cançó oficial?
1: Probablement. Penseu una cosa. En aquella època no teníem cultura musical. Ara sembla que sigui impossible, però en les cases no s'escoltava música.
0: La ràdio sonava?
1: Sonava la ràdio, les notícies de les 10, que sempre feien por, aquestes notícies, el boletín informatiu de les 10, però teníem molt poca música, i de cop i volta comença a sortir música. Jo me'n recordo el disc del Raimon, del vent, que ens va semblar joent com érem. Jo anava en bicicleta i m'anava el vent, i després ell i jo descobrim que, bueno, que havíem fet algun ball, pocs, perquè no érem gent de ballar, érem gent d'anar a fer teatre, no? I anàvem dos de vegades a llocs de beneficència per recitar, bueno, aquestes coses, no? I llavors surt el Serrat i era tan maco allò que, esclar, ens va enganxar, esclar, t'ho diràs.
0: Digues.
1: I teníem poques cançons, però n'hi havia molt maques.
0: Ara ens deies que us veu casar un dilluns.
1: Clar, va haver-hi un moment, jo m'havia anat de gira per Espanya fent teatre, per fent mandunguis, que en diem. Estava al Teatre Nacional de Barcelona. Mm-hmm. El dirigia l'Operena i tal i qual. I al tornar de la gira per Espanya va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però com vols que ens casem? Jo estic sempre fora, o faig funció, o no. On, i si no faig funció, ens quedem sense res, no tenim res, no tenim... Casem, no ens quedem. Dic, bueno, és que jo ara... Això era el setembre, i és que el novembre haig d'anar a fer funció a Madrid amb la companyia. I quin dia? Doncs el dilluns. El dilluns era l'únic dia que podíem casar-nos, perquè era l'únic dia que fèiem festa al teatre. I ens vam casar un dilluns, i l'endemà vam agafar l'avió cap a Madrid per anar a treballar.
0: Sí, no va haver-hi un viatge de noces.
1: Sí, a Madrid.
0: A veure els dos.
1: Sí, vam anar els dos a Madrid. Ella, el dematí, vam anar a donar voltes a veure el Palacio Real, aquestes coses. I llavors... Jo a la tarda anava a fer funció i ella es quedava de pensió esperant-me.
0: El dilluns també és el dia que no hi ha peix al mercat.
1: Sí.
0: Així que també era un homenatge al teu pare, no? Que vaja, és pescador.
1: No, però el meu pare anava tots els dies a pescar, el dilluns i tot. Home.
0: A mi li hagués agradat que fossis pescador?
1: Bueno, el meu pare era un home molt, molt lliure. Era un dels primers lliurepensadors, àcrata. Deixava fer el que tu volies, no? Home, evidentment, sí, però un dia em va pujar la barca i em vaig marejar. I va dir, aquest no arriba.
0: És pescador d'aigua dolça.
1: El pare li va saber greu que deixés el dret. Això és que li va saber greu, perquè d'aquella família, humil, que hi hagués algú que hagués arribat a ser advocat, li feia molta gràcia. I total, per anar a fer funció, ja em diràs tu.
0: És el que parlàvem, que estem parlant d'una època que em sembla que quan et matricules a l'Institut del Teatre sou 11.
1: 11.
0: Clar, ara hi ha 400.
1: És
0: patir per tu.
1: Sí, ara he vist en perspectiva tot, però és que l'Institut del Teatre és que no era res, era purament per gent desvegada, que deia el meu pare, això
0: l'haurà porro.
1: Sí, la gent que no té res a fer.
0: De viatge de noces aneu a Madrid i a Londres quan aneu?
1: Bueno, a Londres ja de casats ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món?
1: Bueno, era en aquella època anar a Londres pels hippies, com nosaltres, pels progres, era anar a la llibertat absoluta. O sigui, el primer que veies era una paret que deia Mora Franco. Això aquí a Espanya, això...
0: Home, això...
1: I arribes allà i el primer que veies era allà, i dius, oh, on sóc, què passa aquí, no? I descobrir llavors el teatre allà... Clar, és com una il·lusió tremenda, un món tan teatralment ordenat, no? Tan organitzat, també els actors allà són gent important.
0: Sí, veu anar a veure teatre.
1: Sí, sí.
0: I musicals.
1: I musicals, esclar.
0: Doncs mira qui està venint per aquí, aviam si el sentim. Oh, oh.

0: Joan, si anem tu i jo demà al matí a un tren de Rodalies a les 8 del matí, canten aquestes Miserables, sí. Jo crec que comença la revolució.
1: Sí,
0: la comencem,
1: sí, sí,
0: tu
1: tal
0: i jo,
1: com està.
0: I anem tots junts.
1: Aquesta cançó encara la cantem tots junts, com va, la descoberta d'aquesta cançó. Jo me'n recordo que llavors els nanos, que eren petits, havien anat a Londres a aprendre anglès, allò que es feia abans, que venien sense aprendre anglès, però bueno, és igual. I ens van portar el disc d'això i vam quedar meravellats. Llavors, ara ja és la... Quan ens reunim, hi ha dues cançons que cantem sempre, Els Pastorets i aquesta.
0: Tots junts.
1: Tots junts.
0: Tots els Pera.
1: Tots els Pera, ja. Ah, bueno, hem d'estar una mica alegres, eh?
0: Home, però deu fer impressió, perquè sou uns quants.
1: Sí, bueno, però és molt bonic. Però, bueno, però qualsevol... La primera que vam veure, la meva dona i jo, que vam anar-hi sols, va ser El Superstar. És clar, a Londres El Superstar, en aquella època. Ara s'ha... ara és més suau, és més online, no? Ho dic bé, online?
0: No ho sé, sí. Més mainstream.
1: Més baratillo, ara, no?
0: Ah, bueno, ara és més corrent tot.
1: Sí, però llavors era...
0: Més accessible, sí.
1: Sí, llavors era... Oh. Encara me'n recordo que vam córrer per arribar al teatre i jo li deia en el de la taquilla, tu, ap, la baratilla, no? El barat,
0: el galliner.
1: El galliner. Tu, ap. I em va dir, què em vols, dues per dalt, noi?
0: Era català.
1: Sí, però llavors estava fregit de català.
0: Tu n'has fet de musicals?
1: No.
0: És espineta clavada?
1: No.
0: Mai ho has,
1: no.
0: Mai ha sigut una...
1: No, perquè reconec... S'ha de fer molt bé. O sigui, has de tenir... Jo quan surto a escena domino el que jo estic fent. Amb la cançó no el dominaria perquè no tinc cultura musical, no tinc nocions musicals. Tinc un cert oído, això sí, com el Pavarotti.
0: Sí, segur.
1: Però, sí, però no gaire més. És més, quan vam fer amb el Paco La Jaula de les Loques, ens van proposar, ens van dir si la volíem fer musical. I ho vam estar mirant i jo vaig dir, Paco, la gent ens ve a veure a nosaltres, no com cantem, no ens ve a veure cantar, no triomfarem com a cantant.
0: O sigui que si venim al Teatre Condal a veure't a Sogra de Lloguer, no et veurem cantar.
1: No, cantar no. No, perquè no et podré donar... Jo tinc molt de respecte a la gent, moltíssima. Tu vens al Condal, veuràs aquella funció, i per malament que estigui, ens ho passarem molt bé perquè... Jo t'ho entregaré tot, però tu també m'ho entregaràs a mi. Som protagonistes tots dos, el públic i jo, no? En un musical està sempre amb un peu en fals. A més no tinc... Vam fer una funció...
0: I riu.
1: Vam fer amb el Roger Pena, vam fer un espectacle molt maco que es deia Mozart, pare i fill.
0: Aprofitant la benentesa, no?
1: Sí, sí, o la malentesa, no? Perquè no se venien gaire. Amb en Roger ens venim moltíssim, eh? Però hi ha sempre aquella cosa de pare i fill i tots dos amb talent i tal. Bueno, i esclar, hi havia un moment que jo tenia que donar un peu exacte perquè l'orquestra ataqués allò. I no vaig donar el peu exacte i estàvem allà, o sigui, no, en vez de dir...
0: Sí, sí, que has de ser matriculat.
1: Sí, la gent aquesta de música, com que van tan pautats, ha de ser... I vaig dir una frase, però no era exacta. I ells no... I em vaig dir, ja podeu començar ja? Perquè és clar...
0: Vas tancar tot, eh, ja? Diries que és fàcil dirigir el Joan Pera?
1: Sí, sí, perquè és molt obedient.
0: Tens fama de que els teus espectacles on surts sempre s'allarguen.
1: Bueno, però jo sóc molt obedient, jo t'ho juro. Sóc molt obedient. Jo em diuen aquí. Posa't allà, no parlis amb la gent. Jo ho faig tot. Però, això m'ha passat diverses vegades, però arriba el dia de l'estrena i veig que si em poso aquí no hi ha efecte. Però si em poso aquí sí. I si dic això d'aquella manera que va dir el director, no té cap gràcia. Però si la dic d'aquella meva manera, sí. I aleshores, el dia de l'estrena, vaig més a remolc de lo que vaig veient que funciona que de lo que m'ha dit el director. I després el director em vol matar.

0: Sí, no ets tan obedient, Joan.
1: Sí que sóc obedient.
0: Però si després dius que el dia d'estrena fa segons veus, que jo si fos el director et diria... Fes el que creguis, perquè sí. Tu, vull dir, tants anys fent riure, sí. Ja saps
1: detectar quan... Sí, però això em va passar fa 50 anys també, eh? Em va renyar, molt, molt. I una actriu boníssima, que ja no hi és, la millor actriu de Catalunya, va dir que no treballaria mai més amb mi.
0: Això et va dir la sí. Rosa Maria Sardà?
1: Que, perquè no ho saps. Ja.
0: Perquè tu vas fer Torre Baixa amb ella.
1: Sí.
0: I et va dir això? Sí. La vas treure de Polleguera?
1: perquè... El primer acte jo vaig fer tot el que m'havia dit el director i va acabar el primer acte i els aplausos vaig dir, no, això no va, no va. I el segon acte el vaig fer com jo creia o com em va semblar. Llavors va ser un exitàs tremendo. Va ser un dels més èxits que més recordo, amb la gent cridant pera, pera, pera. I esclar...
0: Però, per tant, enfadar.
1: Els altres van enfadar. Però no ho vaig poder evitar.
0: Oh, quin personatge feies, el d'en Terra Baixa?
1: El Manelic.
0: Perquè aquesta gent que pensa que només has fet riure també, vull dir, tots els teus drames.
1: Jo si vols t'explico la teoria. Jo ara penso, com et vas atrevir a fer això? Però és que jo tenia una innocència i una veritat tremenda. I aleshores que el Manelic fos un tio innocent i en veritat era molt fàcil de donar. Si hagués sigut només un bèstia que matava el llop, no tenia cap gràcia. Però que fos un nano innocent que li passava tot allò, tenia la seva gràcia. No ha passat mai més, eh? Vull dir, sempre ha sigut un senyor que fa... Oh, i porta el llop.
0: Una persona molt asilvestrada.
1: Sí, sí, i mata el llop. Ben... Però, esclar, un senyor alt i gros que mati el llop no té cap mèrit. Però un nano petit com jo, amb il·lusió, que mati el llop, això sí que tenia gràcia.
0: Aquest és el Joan Pere, l'obedient dels directors.
1: Ai, ai, bueno. Joan... Va, prometo que la propera funció ho faré bé.
0: Tu ets un vampir del públic? O sigui, tu
1: què vol dir
0: els xucles? Necessites que et riguin?
1: No,
0: que...
1: al revés, al revés. Em xuclen a mi. Ells em xuclen a mi.
0: I tu no et deixes xuclar?
1: Bueno, fins allà, fins que no... Fins a l'escenari. Que dissonem molt, la gent i jo, quan estem bé. Quan l'actor crea una màgia que el públic hi entra, és una màgia extraordinària. No hi ha res al món que tingui aquella màgia. És clar, m'alimenta, jo puc...
0: Doncs una mica vampir sí que ets. Tu em vas dient que no i després que sí, les coses. Sí, perquè tu t'alimentes d'això i com més et riuen, més et creixes.
1: No, em fa vergonya, jo penso, ai, no rigueu tant. Sí, em fa vergonya.
0: Però això és molt català, no? Està anant massa bé.
1: Sí,
0: la cosa està anant massa bé.
1: No rigueu tant, de debò, de debò. Jo de vegades vaig al teatre i veig que la gent saluda i fa un salut, i allarga el saludo, i fa una vergonya saludar, però si ens ho hem passat bé, anem cap a casa.
0: És un sentiment molt, molt català. De fet, t'he llegit una frase que m'ha semblat la frase més catalana de la història, que és, els èxits són accidents sí. I els fracassos lliçons. Sí. Es pot ser més català?
1: Potser sí que soc català, però bé, això em sembla que és molt objectiu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per tu patir és un motor... Per dedicar-te al 100%, no? És el patiment. Des del, ai, que no ens en sortim, aquesta.
1: No. Home, el fracàs, quan tens un fracàs, és clar, què hem fet malament? Quina cosa, què és el que podem millorar? Això si fem així o si fem això. Vull dir que és aquella lliçó per un futur. Ara que ja estic al futur. I, en canvi, l'èxit és un accident que de vegades ho fas tot. Perquè tinguis èxit i no en tens. I de vegades fent el mateix, tens èxit. I de vegades veus un èxit que podria haver sigut un fracàs perquè allò era dolent, el text era dolent, l'altre no s'ho sabia, l'altre va que... I llavors és un èxit.
0: Però saps gaudir de l'èxit, Joan?
1: És un accident, no li dono massa importància. Em fa una mica d'angoixa. Tenir èxit, ara això t'ho dic a tu, i sembla que no ho he dit mai. Em fa una mica d'angoixa tenir èxit.
0: Per què?
1: Perquè... El Woody Allen diu que l'èxit el que has de fer és no perdre la perspectiva. I amb l'èxit perds la perspectiva. Fins i tot jo, que no m'agrada gens perdre la perspectiva. I llavors de vegades dic coses perquè l'èxit d'alguna manera m'ha tocat. I penses que...
0: T'has sentit en algun cop emborratxat d'èxit?
1: No emborratxat, però fent alguna patinada, sí.
0: Tipus?
1: Sí. Tipus, dir alguna cosa que no hauria d'haver dit, però com que tens èxit...
0: Però això a dins del teatre o fora del teatre?
1: Bueno, fora del teatre he tingut l'èxit dels sis nanos i de la meva dona, però tampoc no penses bueno, que he tingut...
0: I de la gent que et para i... Això sí. Oh, pera.
1: Sí. M'agrada molt correspondre a la gent, perquè són molt... Perquè entenc molt que anar al teatre és un esforç, a vegades és una voluntat, no? I que hagin vingut per veure't a tu, de vegades penso... potser no sóc prou per lo que fa aquesta gent. Però t'ho dic molt de debò, eh? No ho dic ara per falta
0: sí,
1: molèstia
0: sé, Joan,
1: ni
0: sé.
1: Coses d'aquestes, no? Però si llavors em fa una mica d'angoixa i sempre trobes algú... Bueno, la gent et saluda pel carrer i tal, però no, amb la gent no acostumo a dir coses, no, però ara em fas una entrevista i si me l'haguessis fet amb fracàs potser te la diria d'una altra manera, no? Ara estic en un moment que tinc èxit. Ves? Ara estic accidentat.
0: Estàs una mica angoixat, no?
1: Sí. I penses, ai, no diguis això. L'altre dia vaig dir una frase que no me la van entendre, però em va dir aquesta, això que et diuen molt a la meva edat, però que no et retires. I vaig dir, no em retiro perquè no he treballat mai. Però ara això no tenia que haver dit, ara tota la gent que ha treballat. No, la veritat és que volia dir que el meu no és un treball. Si estigués a la mina o descrivent el complir els anys, te'n vas a casa i...
0: Però jo crec que sí que s'entén que tu passes pipa, que per tu és una...
1: Però també pateixes, també ho vull fer bé.
0: Però tu, jo crec que hi ha un gust en patir també.
1: Home, no.
0: Té un gust el patiment. El...
1: No l'aguanto jo, tuf, de seguida faig tuf.
0: Sí. Ara ens deia Joan que tens 6 fills, els 6 són nois.
1: Sí.
0: Això vol dir que... La teva confitura de pera només fa mascles, no?
1: No ho sé.
0: Quin és el secret?
1: No sé, s'ho havíem provat els dies de lluna plena.
0: I res, no, eh?
1: Hi havia manera. No, però tampoc vam... A veure, jo he tingut 6 fills sense ideologia de fills. No he tingut 6 fills perquè tenia que tenir 6 fills, o perquè el Pujol va dir que et fessin criatures. No, m'han vingut així.
0: Però no esperàveu mai la nena a dir, va, fem una altra, aviam si és nena... I aquí només sortien nanos i nanos i més nanos?
1: Mai vam tenir el desig de... Home, sí, en el tercer, bueno, ara serà una nena i tindrem... Però tampoc no era un desig. Et diré una cosa, la meva dona, la Mary, mai va voler tenir una nena.
0: Eres tu?
1: Bueno, a mi m'hagués fet gràcia tenir una nena, perquè una nena...
0: Per variar.
1: Sí, home, sí, una nena, ai, mira, la nena pera.
0: La pera?
1: La pera. Però la meva dona, en el fons, mai va voler tenir. Ella era la reina de, femenina, era ella.
0: En tot cas, et vas quedar a un fi de poder fer la versió catalana de 7 núvies per a 7 germans, però vas decidir que millor
1: tirar... Bueno, però això que jo...
0: Vas decidir tirar per somriures i llàgrimes.
2: Doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun...
3: Llapis de memòria.
2: Me, a name... I call myself far, a long, long way to run.
3: Amb Jordi Manau.

0: Ai, llapis de memòria, el Joan Pera, també hi hem trobat a l'Úrsula Andrius cantant...
1: Ja sé que és una mica que és Kirch i tal i qual, però a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden. Però, esclar, la gent deu pensar, però aquest tio és tonto o què?
0: Jo crec que a la gent li encanta escoltar aquestes cançons.
1: Sí, a mi m'agraden. És més, et diré una cosa. Però, esclar, jo també sóc intel·lectual, no et pensis.
0: Sí, sí,
1: sóc molt culte, encara que sembli tonto.
0: Tu ets amic del Woody Allen, què t'he de dir, això?
1: Ah, sí, vaja.
0: Cuidado, eh?
1: Que en el 92, el gran espectacle de l'inici dels Jocs, que va fer, sembla que eren els...
0: La Fura.
1: La Fura va ser espectacular, maquíssim, maquíssim. Jo vaig dir sí, però a mi em va agradar molt. Però m'agrada potser... més Sonrises i Lágrimas.
0: Clar. Podria ser la banda sonora de Can Pera quan els nens eren petits?
1: Bueno, sí, sí, sí. Totes aquestes les cantem. Però els Miserables, més, eh?
0: Qui, del més gran al més petit, quants anys es porten els teus fills?
1: Es porten 16 anys. Mira, jo vaig tenir 3 fills normals... amb 2 anys, els dos, o sigui, els més normals són els dos, el gran Ivan i el Roger, que ho coneixeu, no? Aquests eren els dos, i ja estàvem, eren el que teníem, per la nostra manera de guanyar-nos la vida, el que teníem. Però al cap de 7 anys vam tenir el tercer.
0: Ah.
1: Al cap de 7 anys, que aleshores ja, si que sigui una nena, doncs ja estarem. Vale, ja estàvem. I al cap de 8 anys més, me'n van venir 3. Va venir, al cap de 8 anys, va venir el quart, i que va ser com mira, ja som grans, no els haurem fer la comunió aquest nen, i al cap de 11 mesos del quart van venir bessons per una altra relliscada d'aquelles.
0: Sí,
1: en un any vaig passar de 3 a 6. 6 és moltíssim.
0: Joan, jo tinc 2 i vaig de bòlit.
1: I és el que ens passava a nosaltres, amb els dos que tenim ja fèiem. Al cap de 7 anys, per si era la nena, bueno, va. Però al cap de 8 anys més, 3, en un any.
0: I quan tens tants fills, tens amor per tots? O el que has de fer és agafar el teu amor i anar-lo fluctuant d'un a l'altre segons les necessitats a cadascú? Mira, aquest, avui li toca aquest, que està una mica...
1: Hi ha una frase que jo he dit moltes vegades, que a en Roger li agrada molt que la digui, que quan em diuen, bueno, però d'aquests 6, quin és el que estimes més? Doncs mira... El que estimo més és aquell que més ho necessita a cada moment.
0: El problema és quan hi ha dos que ho necessiten al mateix moment.
1: Hem de compartir. A casa meva, la paraula compartir és la paraula que més fem servir.
0: Tu dius que sempre has procurat que els teus fills no sentin els fills de...
1: Sí.
0: Ho has aconseguit?
1: No, no massa, però sí, el que sí és veritat és que... Esclar, jo arribava a casa i parlava amb els nanos, el sopar, el tal i el qual. Mai vaig magnificar massa els èxits. Mai. Bueno, sí, bueno, anem bé. Perquè no es creiessin fills d'algú que tenia molt d'èxit, que també ja veus els èxits que puc tenir, però són petitets, vull dir, no és Hollywood, això, no, tot és molt senzillet. No?
0: Tot és molt relatiu aquí, Joan, eh?
1: Sí, tot és molt relatiu. Però mai vaig tirar massa perquè no se sentissin... fills d'algú. Jo sempre dic que els meus nanos han portat amb molta dignitat ser fills d'algú, que és molt difícil, ser fill d'algú.
0: I la Mary?
1: La Mary és la meva dona. La Mary i jo som... La Mary està... Ella és feliç, si jo sóc feliç. I...
0: Encara rieu junts?
1: Sí, sí. Sí, perquè ens vam agafar rient les coses. Com no sigui definitiu el que sigui, tot és relatiu, no? I tot és provisional. I ara l'hem d'operar d'un genoll. Però bueno, posarem una cadira de rodes. I si tenim cèntims, comprarem un motoret. Dona, no t'amoïnis.
0: I així anem passant, no? Sí, sí. Passem-ho bé. Ja com hem de passar, passem-ho bé.
1: És allò. Sempre hem fet el que ens corresponia fer, no? La responsabilitat de tenir aquesta gent i d'estar amb ells. L'hem complert.
0: Que clar, això d'estar amb ells, que això ja ho has dit en moltes entrevistes, que tu has hagut de sacrificar part de la teva vida familiar pel teu ofici.
1: Sí, sí, sí, però no massa més.
0: No massa més que això.
1: No, però jo vull dir, a mi, amb el teatre, si m'hagués privat de viure, potser no ho hagués fet. Vull dir, la vida és important, no? I fer funció per mi és importantíssim. Però també el fer teatre no m'ha privat de res, de disfrutar de la vida. Jo he tingut 6 fills, jo he vist més o menys bé. Vull dir,
0: però parlo més de dies importants.
1: Sí.
0: El dia que no pots anar a aquella sí, comunió.
1: Sí, el dia de la comunió jo vaig deixar els nens i em vaig anar a fer funció.
0: O casaments, eh?
1: Sí,
0: o...
1: el casament també vaig deixar.
0: Els enterros s'ha d'anar, els enterraments s'han d'anar.
1: Els enterros, nen, jo tinc uns problemes amb els enterros. Me'n vaig de gira a Granada pel Paco Morant i el primer dia de la gira es mor la meva mare. La meva mare per mi era molt important com a tothom, no? No, tampoc no. Però esclar, jo fent funció a Granada era a Còrdoba.
0: Va, seguim a Andalusia.
1: Sí, acaba la funció i s'ha mort la mare. Tota la nit a l'aeroport a agafar l'avió del dematí des de Sevilla a Barcelona i el de la tarda de Barcelona a Sevilla a fer la funció. Això m'ha passat amb molts enterraments dels meus germans, dels meus pares.
0: Però sempre hi ha sigut.
1: Jo hi soc. Jo sempre dic, faig el que puc. No he tingut temps de ser massa bona persona o massa amic dels meus amics o massa tiet dels meus nets o massa part dels meus fills. Però quan em necessites, jo hi soc.
0: Unes dates que per tu sempre són fotudes són el Nadal, perquè el Nadal s'ajunten les dues coses que més estimes, que és la família, sobretot, sí, i després sí, les funcions.
1: Sí,
0: la funció
1: sí,
0: del Joan Pere de Nadal, sí, això sí que és una tradició catalana.
1: Això que no me la treguin, és el més maco, el dia de Nadal anar a fer funció. Ja hem passat tota la nit junts, ja hem passat tot el matí junts. Ara, en el moment que ells s'atiborren, mengen els canelons i l'escudella i tal i qual, jo me'n vaig, i és que... Jo vaig a fer la funció i després ja torno. Em guarden la cuixa de pollastre per quan arribo la nit.
0: El Nadal a Campera comença per la Puríssima?
1: Sí.
0: Això és sí, impepinable, eh?
1: Sí, sí, comença per la Puríssima, perquè llavors, aquestes coses nostres. Hi ha un dia que anem tots junts a la Fira dels Pessebres a comprar una figura, cada any comprem una figura. I anem a dinar tots junts i llavors ja fem la rifeta aquella de l'amic invisible, ja qui m'ha tocat, comença... Era molt maco, a la meva època també era molt maco, el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, que fos el pòrtic de Nadal, no? I això ho fem.
0: I a Campera, passi el que passi, per Nadal, o per aquesta franja que amplien, que és quasi d'un mes de Nadal, sempre sona...

0: Els Bonnie M sonen al Llapis de Mòria del Joan Pera, que no sé si ara escoltant-los ja et venen ganes de muntar aquí el pessebre. Aquí
1: ah, no, jo faig el pessebre.
0: Per això t'ho sí, dic, ara...
1: Faig un pessebre tan gran com aquesta taula.
0: Clar. Ets d'aquests, eh? Ets com el doctor Pedrós, també, que crec que fa un, sí, uns pessebres...
1: Bueno, perquè, però, bueno, però a la meva manera, res de ser maco, no? Suros i tal i qual, però, esclar, jo des de 7 o 8 anys que anàvem cada any a la Fira dels Pessebres i tinc una figura des dels 13 o 8 anys, clar, on t'haig de posar tantes figures. Però ara, si algun any, llavors tots em rondinen, tots em rondinen, vaig, però, esclar, jo sol, m'has d'ajudar, oh, jo no puc, totes aquelles coses. I si un any no el vaig fer, llavors tothom el va trobar a faltar.
0: Escolta'm, Joan, tu que estàs segurament en el top 3 de catalans que més riure fan, fer riure sempre, fins i tot quan no vols, també té desavantatges?
1: Sí, sí. Esclar, és fotut, eh? Jo tinc amics que de seguida que em veuen m'expliquen un xiste, no? M'expliquen un acudit. I et diuen, vine a casa, que ens faràs riure. No, no, no. No, no. Jo, a més, el meu humor no és humor d'acudits, no en sé dir massa d'acudits.
0: És més situacional.
1: Sí, situacional, o de dir, mira ara què em passa, no? Ara m'he fet mal aquí. Ara no puc. Bueno, és més així, no? Però jo el que sí procuro és tenir sempre un somriure.
0: Però jo m'imagino, jo què sé, quan renyaves els teus fills...
1: Ah, sí.
0: Reien ells o s'ho prenien seriosament?
1: Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Però clar, hi ha hagut moments que he tingut que ser guàrdia civil, jo, eh?
0: Clar, però potser com més guàrdia civil et poses, clar, més riuen.
1: Sí, perquè jo també... jo sempre he procurat exagerar una mica. Ah, no pot ser! No. Allò que fem els actors, no? I després penses, mare... No. Encara me'n recordo. Que algun dia, un dia que perseguia un dels bessons, el perseguia perquè m'havia fet alguna, perquè trastades ens n'han fet, eh? Trastades, mare, les que vulguis. I jo dic, com t'arreplegui, com t'arreplegui, l'enganxo, però d'això se'm gira i diu, jo sóc l'altre, jo sóc l'altre. Però et passava cada 2 per 3, no?
0: I tu, clar, aquí ja...
1: I llavors, clar, on els trobes o se'n van... Sempre hi ha hagut una mica aquesta mena de fer, aquesta manera de fer.
0: El Woody Allen l'has fet riure?
1: Ell diu que sí.
0: Ell diu que sí, però sí. Tu ho has comprovat?
1: Bueno, ell m'ho ha dit.
0: Però tu t'has trobat amb ell tet a tet més d'una vegada.
1: No, perquè no hem fet funció junts.
0: Bueno, però sopant o el que
1: no,
0: sigui.
1: No, sopant, no m'atreviria mai. No, no, no. És més, el Woody Allen, jo quan vaig preguntar per què m'ha triat a mi, em van dir, no ens ho ha dit, no ens ho ha dit perquè és molt callat, eh? No és gaire simpàtic, no? És cordial, però no és simpàtic. Bueno,
0: sí, dir, era, és com Sosito.
1: Sí, és Sosito. Em va dir, no ens ho ha dit, perquè, però et sentia tu i reia. I reia, sentint-te tu, reia. O sigui que d'alguna manera l'he fet riure. I ell m'ho va dir, ell m'ho va dir. Em va dir, et dono les gràcies, això literalment, em va dir, et dono les gràcies, perquè m'has fet més heroi del que sóc en realitat. Ets més heroi en el sentit d'ets més graciós.
0: Però com acabes tu fent de Woody Allen si volien que tu fessis de Sean Connery?
1: Això va ser el primer dia que em van fer una prova per fer
0: doblatge.
1: I un que
0: les ganes de veure a James Bond.
1: Clar, tu creus, aquests senyors tan serios, perquè abans la gent de doblatge era molt serios, molt locutors bons, alguns d'aquí, d'aquesta
0: sí.
1: Casa. Sí, I love you, I love you. L'Arsènic Orsell es parlava amb el nas quan tu me lo digues, no? I esclar, un amic, el Joan Borràs, que és molt amic meu, em va dir, prova, home, prova, perquè d'aquesta manera et guanyaves la vida, no? Perquè estava buscant el forat, no? I vaig anar-hi i em van fer el Sean Connery allà amb una pistola, que la pistola em va quedar tan malament que vaig dir, no hi aniré mai més a fer això, mai.
0: Vas quedar amb el Woody.
1: Bueno, llavors ja. Després sí que després vam començar a fer doblatges i jo feia nanos i nanos joves. Jo tenia la veu molt primeta i nanos i joves no en tenien. Tots eren senyors molt grans. I llavors jo en una època vaig fer molts nanos joves. Pel·lícules mítiques i tot. Però jo era el nano jove. I aleshores, de cap i volta, em va necessitar el Woody Allen perquè es havia mort el Miguel Ángel Valdivieso, un gran locutor, un gran mestre. I en principi no l'havia de fer jo. En principi no l'havia de fer jo. Una, perquè jo sóc català, això és complicat en el doblatge. No, el punto, ho deixem aquí, però és complicat. I l'altra perquè...
0: És o era complicat?
1: És.
0: Continua sent-ho. Per l'accent?
1: Sí, per l'accent.
0: Quasi l'és.
1: I per grups. I per grups.
0: Clar, com tots els gremis, sí, no? Hi ha guetos.
1: Sí, i per grups. I català, i que triomfi. Jo ja havia triomfat aleshores. Vaig haver triomfat.
0: Ara
1: és d'aquells dies que, com que em sento poderós...
0: T'has inflagot, bé, bé.
1: Sí. Com que ja havia tingut èxits, aquest ja no. No m'ho van dir mai per fer-lo. No m'ho van dir mai. Però el Woody, que és molt punyetero, no li agradava a ningú. No li agradava a ningú. I era normal que no li hagués ningú d'aquella gent, perquè tots deien això, I love you.
0: Com estàs?
1: Oh, saca la pistola. No li agradava a ningú. I vaig sortir jo. I clar, li vaig fer d'aquella manera. D'aquella manera. I es veu d'aquesta manera, perquè tampoc tenim la veu semblant, ni molt menys. Però sí que d'aquella manera...
0: Li queda bé la teva
1: sí
0: veu.
1: Sí, queda bé. Jo també vaig pensar, hòstia, li queda bé. Li queda bé, jo com vaig veure.
0: I ell també va dir, em queda
1: sí,
0: bé.
1: Sí, em queda bé. I llavors sempre m'ha dit, eh? Sempre m'ha dit.
0: I ha sigut una persona important per tu, perquè fins i tot has inclòs una cançó dedicada a ell, que és aquesta que està sonant, que és Manhattan, no això?
1: Ah, sí, home.
0: De la pel·lícula. Per què aquesta?
1: Home, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica, Manhattan.
0: És la teva preferida? Tots tenim una preferida,
1: sí,
0: del Woody.
1: Mira, el Woody té una cosa. Fins i tot les pel·lícules que no són les més bones d'ell...
0: Hi ha alguna cosa.
1: Sí,
0: sempre hi ha alguna cosa.
1: Hi ha una cosa que dius, hosti, vaig veure aquella pel·lícula i vaig pensar, joder, és igual que les altres. I al final, plom.
0: Ens quedem en Manhattan.
1: Clar, home. No.
0: Com feia, dius?
1: Diu, adorava Nueva York. Nueva York era mi ciudad. Era una ciudad. Yo la quería mucho. Adoraba Nueva York. Dice, no, así no empiezo. Vamos a hacer otra cosa.
0: Joan, estem a punt d'acabar, però abans t'he de felicitar perquè has tornat a la casa que vas inaugurar, que és TV3.
1: Sí.
0: 8 coses que fer abans de morir, on fas una mica el que et dona la gana, no? Pilot de
1: ràdio... No.
0: El que t'obliguen.
1: Que soc molt obedient.
0: Ja. Ja, per això ja són 8 professions, però l'última és volar, sí. No? Que és una professió com... Quina professió és volar?
1: Oi.
0: Què, de què vius?
1: Oi, que he passat fatal.
0: Sí?
1: Sí, home, em fan fer coses a la meva edat ja, per l'amor de Déu. Oi, que és clar, et penses que és fàcil?
0: Tu estàs encantat en fer-les.
1: Bueno.
0: Des del patiment català.
1: El que més volia TV3, i això que quedi ben clar, era el títol. Les 8 coses a fer abans de morir. El morir els hi va agradar molt.
0: De tot que hi ha moltíssimes coses que fer abans que morir. Vai. Que, per cert, he llegit que vas inaugurar TV3 amb por.
1: Moltíssima por, que
0: però
1: no ho has vist.
0: Amb por de què?
1: Però que allò era horrorós. Bueno, és que ara, com ho farem entendre els joves la situació aquella? S'inaugura TV3, t'ho diuen 2 dies abans, perquè estaven que sí, que si no, pleitejant en Madrid, tanquen els enllaços perquè no es veia res. Em deien que els tanques estaven a la Diagonal. Bueno, però la il·lusió d'inaugurar una cosa en català, una tele en català, era immensa, era tremendo. I em van agafar a mi, que jo ja vaig dir primer que no, perquè no era el meu ser un locutor, no ho sabria fer, no? I que sí, perquè llavors jo havia acabat de fer el doctor Caparrós amb el Capri i era el noi jove, i ells volien gent jove, i vaig sortir allà espantadet, encara es veu que surto allà com un estaquirot així, amb un traje que el vam comprar el dia abans, que me'l vaig haver de pagar jo perquè no hi havia vestuari de res. I no vam poder ni arreglar-lo. I sortia allà que pensaves, ara vindran a la poli i ara se t'emportarà. Perquè ja hi venia.
0: Però tu què penses? Que en qualsevol moment s'obria la porta, venien 2 guàrdies civils...
1: Sí, sí.
0: Et fotien un tret a la cama i se t'emportaven.
1: Érem legals i il·legals. I es va prohibir. Ho vam fer per la patilla. Vinga, i tots allà, i no es van atrevir. I van tallar els enllaços. La gent que ho va voler veure, els de fora de Barcelona, estaven amb un paraigua a la teulada. Estaven amb una antena a la teulada per veure-ho. va ser un moment, i després, esclar, a mi en català encara un va sortir, va dir, aquest noi no sap català, jo, que tota la vida havia parlat català, perquè devia dir alguna cosa d'aquestes, no?
0: Bueno, està...
1: bueno...
0: Ara ja està acceptat, ja podem dir bueno. Sí, bueno. Així que, bueno, Joan, si et sembla bé...
1: Jo espantadíssim, a més, amb tots els senyors polítics en allà, que a més, això també tenia gràcia, venia un i em deia, digues això, digues això, digues això. Venia un altre d'un altre partit, deia, no, no, digues allò altre. Venia un altre, digues això. Jo, mare de Déu, però on t'estic, no?
0: Doncs amb aquesta anècdota crec que la millor manera que podem acabar és amb el fantasma de l'òpera.
1: Abans de morir.
0: Joan Pera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Sí, home, en tindria més, eh? Però aquestes estan molt bé, molt bé.
0: Vols venir
1: bé.
0: Un altre dia?
1: Va.
0: D'aquí quedem... 3 mesos, així.
1: Abans de morir.
0: Que queda molt. Abans de que em facis, ara estàs a punt de fer-ne 78, abans de que em facis 78 i mig.
1: Va.
0: Quedem així?
1: Home, seria maco, però no pretenc.
0: Jo crec que tothom estarà encantat de que tornis. Hem fet un tracte, eh?
1: Va, fem.
0: Tracte. Pol Regàs.
1: Moltes gràcies.
0: A tu. Pol Regàs a la tècnica, Amparo Pérez a la producció i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Isona Gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
2: Yo creo que hay que pensar las cosas. Yo creo que algo que sería muy importante sería pararse.
3: Óscar Jaenada, Gato Pardo.
2: Nos obligan a estar en constante movimiento para poder generar, para poder pagar y demás. Pero el día que nos sentemos, vayamos a un bosque y nos sentemos dos horas sin nada que hacer, nos daremos cuenta de muchas cosas.
3: Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
2: Las redes sociales y esto ya muy arriesgado, ¿no?
3: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.

0: La Ventana. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Tracta les plagues abans que siguin un problema. Sonet Plagues, empresa de serveis i controls de tractament de plagues i prevenció de legionel·la. Som referents en el sector industrial, sanitari, farmacèutic i alimentari. I som auditors de ISOs en prevenció de plagues. sonetplagues.com.
2: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 al polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.

0: Entreu a territori italià, hi haurà controls d'identitat a ports i aeroports i també han parlat amb França per reforçar les fronteres terrestres. Tot això mentre el govern espanyol assegura que a aquesta hora més de 48.000 de les aproximadament 50.000 persones que van creuar ahir la frontera ja han tornat cap al Marroc. Des de Ceuta, Marc Ferrà, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, la situació avui ha canviat força. El que hem vist durant tot el matí, que ja va començar ahir a la nit, és una forta intervenció policial, més que forta, que a poc la policia el que ha fet és anar empenyent moltes de les persones, milers de persones que estaven sobretot al punt més pròxim a l'accés al pas fronterer, amb dos camions d'aigua a pressió també, amb les forces auxiliars o els policies equipats amb material antiavalots, el que han anat fent és intentar empènyer i reconduir moltes d'aquestes persones en direcció contrària a la frontera. El mateix ha succeït a les muntanyes pròximes, on moltes persones encara estaven esperant, també la policia utilitzant gasos lacrimògens. Això per una banda. També el que hem estat veient és com molta gent el que feia també era tornar en direcció, com dèiem, cap al Marroc, en direcció contra la frontera. Molta gent que després d'haver aconseguit arribar a Ceuta, el que ha decidit és tornar al Marroc fins a aquesta ciutat en què ens trobam, fins a Finidec, que ens explicaven que un cop han arribat a Ceuta s'han trobat que no hi havia res, fins i tot no hi havia manera de trobar menjar i molts, el que han decidit és tornar cap aquí. I la tercera imatge, a més, que estic veient ara aquí, estic just a la zona d'una rotonda dintre d'aquesta ciutat de Finidec, i és molta gent, molts joves, que el que fan és esperar a la vorera, intentar que algun cotxe s'aturi, que quan arriba un autocar o quan arriba algun tipus de camió, poder-s'hi pujar, perquè moltes de les persones que ara mateix es troben en aquesta ciutat el que volen també és tornar a casa seva. En el moment, no? Ahir, en el moment que van rebre informació, en el moment que van sentir que hi havia possibilitat de poder creuar la frontera, el que van fer és venir directes cap aquí, ho han intentat, i ara mateix, sobretot després de que molts han passat la nit dormint al carrer, el que volen és també poder tornar a casa seva.
0: Gràcies, Marc. Ahir ho explicàvem, són persones que no van pensar-se ni un moment a llançar-se a l'aigua i nadar 3 quilòmetres per arribar a territori espanyol. Perquè quan algú pren aquesta decisió, alguna cosa passa. Va passar el 2015, quan 500.000 de sirians van arribar a les illes gregues, i va passar també el 2022, quan 7 milions d'ucraïnesos van creuar la frontera cap a la Unió Europea. En aquells casos van ser guerres, però no sempre darrere hi ha un conflicte violent. L'any 2024, les Illes Canàries van rebre gairebé 50.000 persones migrants, la majoria d'elles de països de l'Àfrica Occidental, on no hi havia una guerra declarada. Sempre hi ha un perquè, perquè ningú posa en risc la seva vida sense un motiu, i avui al balcó volem entendre el seu perquè. Quin és el motiu que han empès aquestes 50.000 persones marroquines a marxar de casa seva? Mohamed El Amrani, comunicador catalano-marroquí, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
0: En casos, en molts casos és gent que no viu en l'absoluta misèria, aquestes persones que han creuat, i cap d'ells està fugint d'una guerra, la qual cosa pot fer que molta gent que ens està escoltant no entengui i es pregunti per què. Aleshores, jo et pregunto, per què? Què està passant al Marroc? Per què totes aquestes persones no s'ho pensen i es llencen a l'aigua per venir?
2: A veure, les imatges que hem vist aquestes últimes hores, unes imatges que jo crec que són devastadores pels dos costats. Són devastadores per les persones que veuen amb incredulitat aquestes arribades, i també pel propi país, és a dir, pel propi Marroc. La societat marroquina s'està fent moltes preguntes, s'està preguntant, aquesta pregunta que tu m'has fet se l'està fent també la societat marroquina, perquè evidentment jo crec que els temps han canviat i s'estan començant a plantejar altres debats. Els motius són molts i l'anàlisi jo crec que és complexa, però bàsicament jo opino que tot plegat té a veure amb una nova generació de joves que representen una nova mirada de comprendre no només el Marroc, sinó d'entendre el continent africà. És un continent amb una joventut, és a dir, és un continent molt jove, amb una joventut que veu que les seves esperances o el seu horitzó és molt limitat i que en els seus països d'origen no tenen la possibilitat de poder fer un projecte de vida. I aquí va l'element imprescindible que comentes. Són joves que no estan en la pobresa extrema, com podríem imaginar, sinó que són joves que tenen anhel de construir un futur més enllà del que segurament tenen al seu abast. Però aquí entra en joc un altre paper, que són les xarxes socials. Les xarxes socials estan creant una imatge molt tòpica i idealitzada d'Europa. I crec que les xarxes socials han fet molt de mal aquests últims anys i especialment durant aquestes últimes setmanes, des del 20 de juliol, on es creu que es va començar a gestar a xarxes socials tot aquest moviment, i és a les xarxes socials on es crea com una imatge on arribaran aquí, tot serà molt fàcil, tindran accés a un món ideal, i crec que aquesta idealització i aquestes també fake news que circulen fan molt de mal. I a tot això hi hem de sumar un altre factor. Hi hem de sumar el factor que aquesta generació és una generació que s'està organitzant i que formen part d'un moviment, un moviment que es diu Generació Z, i és un moviment que reivindica que els països, en aquest cas el Marroc, deixin d'invertir en inversions com són el futbol o en estadis i recondueixin tota aquesta inversió cap a l'estat de benestar, és a dir, cap a la salut, cap a les escoles, etc. Per tant, és un cúmul de coses. Les xarxes socials és una generació que té ganes d'un futur diferent, no? Per tant, jo crec que és bastant complexa i té molt a veure amb els temps que vivim actualment.
0: Anem per part, si et sembla. Ara ho deies, sí. No? Això ve de lluny. O sigui, ens ho deia també el nostre corresponsal, el Marc. No és una cosa d'ahir, no és una cosa que ahir decideixin aquestes persones creuar, sinó que ve de lluny. I la llavor, ara ho deies, és aquesta revolució de la generació Z. Quan comença això? Tenen demandes molt concretes, també, que ara ho deies, no? L'estat del benestar. No sé si van assolir alguna cosa durant aquesta revolució. En què va consistir aquesta revolució?
2: Doncs mira, això va ser el 2025, al Marroc concretament, a altres països africans i fins i tot llatinoamericans i asiàtics, inclús van ser, per aquesta època, 2024-2025, es comença a gestar un moviment que és el moviment de la generació Z 212. És un moviment que s'autoorganitza per les xarxes socials i és un moviment que no té personalismes. És un moviment que està representat per una generació i que s'autoorganitzen de forma transversal i assembleària. Per tant, com a fenomen sociològic és molt interessant. Què passa? Que el 2025 aquest moviment comença a demanar que, a part de totes les inversions econòmiques que s'estan fent a nivell esportiu, en el futbol, mirant cap al Mundial...
0: La Copa d'Àfrica, sí. O també pel Mundial de l'any 30.
2: Del Mundial de l'any 2030, es va començar doncs, a reivindicar que, a part d'això, calia enfortir la sanitat, l'educació, la formació, la igualtat entre homes i dones, és a dir, altres elements que tenen una paraula que és redistribució de la riquesa. Perquè el Marroc és un país que s'ha transformat de forma espectacular els últims anys. És un país amb molt de potencial. Qui hagi anat els últims anys al Marroc o els últims mesos ho haurà vist. Està vivint una transformació tecnològica en energia renovable en molts àmbits. Jo m'atreviria a dir fins i tot avançat a Europa. Però què passa? Que està fallant un pilar fonamental que és la redistribució de la riquesa. Aquest ultradesenvolupament no pot anar a velocitats molt diferents. És a dir, no hi ha classe mitja i aquesta necessitat de que hi hagi doncs això, una classe mitja, persones que puguin tenir un projecte de vida, és el que cal. I crec que, a veure, estem en un moment ara molt traumàtic. Les imatges que estem vivint és molt traumàtic. I espero que el Marroc prengui nota, perquè en el 2025 no ho va fer. Les reivindicacions que van haver-hi el 2025...
0: Ara t'anava a preguntar, no sé si van aconseguir alguna cosa de les reivindicacions.
2: No van anar més enllà. Per tant, jo espero i desitjo... Aquest setembre hi ha eleccions al Marroc. Això poca gent ho sap. Estem ara mateix en període electoral i s'haurà de votar un primer ministre. I n'estic convençut que tot el que ha passat avui i ahir i avui i el que vindrà aquestes setmanes tindrà molta influència en aquest procés electoral que culminarà el mes de setembre al Marroc.
0: Ho anirem seguint. Tu, Mohamed, tens família al Marroc. Has parlat amb ells? Què diuen ells? Tens amics joves que vulguin venir o família jove que vulgui venir?
2: Sí, a veure, més enllà de la meva família, jo crec que és una realitat molt present a tot el país.
0: T'ho deia perquè, com que deies això de les xarxes, no sé si tu també els hi expliques les dificultats que es troben també a l'arribar aquí.
2: Clar, clar. Evidentment. Jo intento desmitificar. És molt difícil perquè, clar, et diuen, clar, com que tu ja hi ets, no vols que jo vingui. Per tant, no, hi ha com una certa incredulitat. M'estan dient a una xarxa social que arribaré, que trobaré feina, que... I això també, i no vull acabar aquesta conversa sense dir-ho, no pot ser un pretext per alimentar els discursos d'odi cap a la comunitat marroquina, que ja estava alimentada fa els últims anys, és a dir, la comunitat marroquina, a part de la islamofòbia, s'estava normalitzant d'una forma espectacular. I malauradament crec que el que ha passat aquests dies està alimentant encara més tot plegat. Per tant, venen temps difícils i hem de reflexionar també com afecta això a les nostres comunitats, al nostre país, als nostres barris, i intentar parlar-ne i no assenyalar els nostres veïns que són d'origen marroquí com a culpables de res, no? Per tant, és molt difícil, és molt complex, són molt, i crec que el perill, tant de la mateixa manera que dic que és un perill per als joves del Marroc, les xarxes socials, també ho és aquí. Les persones que ens informem que s'informen a través de TikTok o a través d'altres xarxes, doncs hi ha el mateix risc
0: T'he de dir que a mi ahir em va arribar explicant he vist que tots venen aquí a delinquir, que diuen que venen a delinquir. Vaig pensar, bueno, és el teu algoritme i és el que t'apareix, no? Aleshores, a tu et preocupa que aquestes imatges, com a català i com a marroquí, et preocupa que aquestes imatges puguin alimentar encara més aquests discursos d'extrema dreta que s'estan normalitzant?
2: Sí, em preocupa molt el discurs d'extrema dreta, però em preocupa encara molt més el que no és d'extrema dreta, però que s'està normalitzant com a microracismes o racismes en el dia a dia. El jo no sóc racista, però... O aquestes conductes d'entendre que el col·lectiu marroquí són uns bàrbars en edat militar que venen aquí a destruir el país. Llavors, jo crec que el que ha passat és inadmissible. I el que ha passat a aquestes últimes hores no es pot normalitzar. Però de la mateixa manera que amb tota contundència dic això, dic també que no podem normalitzar el racisme cap a les persones d'origen marroquí, catalans, catalanes, com qualsevol altra. Llavors, no podem tampoc convertir en un enfrontament entre catalans.
0: Totalment. I a més, també et volia preguntar, ho deies, molta gent jove, però també moltes famílies que busquen aquestes oportunitats. És així? És a dir, qui són aquestes persones que volen venir aquí? Ara ho deies, que busquen un futur.
2: Sí, són famílies, sobretot empeses per al que comentava abans, per al tema sanitari, per al tema d'estat de benestar. I també per una falsa... és que, fixa't, mira, abans parlàvem de les xarxes socials, TikTok és una xarxa social molt transversal. El Marroc la consumeix les dones en àmbits rurals, per exemple. TikTok és una plataforma que la consumeixen molt. I s'han fet estudis, per exemple, a faveles de Brasil o altres contextos de marginalitat, on aquestes xarxes socials tenen molta permeabilitat i l'algoritme, com tu deies, és diabòlic. Per tant, bé, darrere de tot plegat, tampoc hem d'oblidar tot el context geopolític que hi ha darrere, i els algoritmes també juguen un paper important en aquest joc geopolític.
0: Totalment. Doncs Mohamed Lamrani, comunicador catalano-marroquí, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre el perquè, els motius d'aquestes persones, que queden molt clars que són persones que volen un projecte de vida i que en molts casos contaminat amb una expectativa per les xarxes socials.
2: I que els hem d'humanitzar. Per acabar, a mi m'està colpint molt. Jo ara estic veient... Obrir les xarxes socials a mi m'està costant moltíssim, perquè és que estic veient imatges de joves, de nens, de famílies, explicant... I clar, quan darrere d'aquestes xifres li poses persones amb unes històries de vida, és molt colpidor. Per tant, jo animo també a la gent que ens estigui escoltant a, sí, a estar enfadats, a entendre el context geopolític, però també no oblidem, darrere de tot això hi ha persones, hi ha persones amb somnis i que per atzar aquests nens podrien ser jo. És a dir, al final l'atzar...
0: O qualsevol de nosaltres,
2: qualsevol
0: en una altra
2: de
0: època de la història, totalment.
2: Totalment.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mohamed. Queda aquest missatge. Persones, 50.000 persones cadascuna amb la seva història i les seves esperances. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Elia Pijuan, bona tarda. De què te recollim del dia avui? De què hem d'estar pendents?
3: Mira, comencem a les carreteres, que avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que diumenge tornin més de la meitat. Des del RAC, Vicenç Llorca, bona tarda. Com tenim ara les carreteres?
0: Sembla que no el tenim encara. Ah, no, sí.
3: Ara.
4: Bona tarda. Doncs ara mateix l'AP7 circula amb normalitat en sentit sud després de recuperar tots els carrils, però amb més de 5 quilòmetres de retenció al tram entre Gelida i Castellbisbal. Tot això després de l'incendi d'un vehicle a quarts de 5 de la tarda, també en aquest tram. En sentit nord, l'AP7 circula des de fa una estona, també amb normalitat, després de recuperar el carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà. Tot i així, el tram del Vallès acumula encara circulació lenta al llarg d'uns 6 quilòmetres. La C25 circula només amb dos carrils en sentit nord, al tram entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, a causa d'una altra avaria. De moment, això és tot des del RAC.
3: Moltes gràcies, Vicenç. I en política seguim. Aquest matí Salvador Illa ha fet un balanç del curs polític després de la seva visita institucional al Vietnam, coincidint amb l'equador de la seva legislatura. El president s'ha mostrat optimista amb el seu mandat, tot i els melons que té oberts en matèries d'educació i rodalies.
5: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps.
3: Diu que no passarà massa temps, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Precisament avui fa una setmana de l'error en la mostra de l'informe PISA i ha assegurat que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de tot això.
5: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
3: Un dels temes clau que ha tractat Illa en aquest balanç ha sigut el dels incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
5: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
3: També ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 2,5 a 15 milions d'euros anuals. I justament parlant d'incendis, fa unes hores hem sabut que l'incendi de la Vall d'Uixó s'ha estabilitzat. La Generalitat Valenciana ha autoritzat el retorn de tots els veïns desallotjats. Malgrat l'estabilització del foc, Antònia García Valls, la subdelegada del govern espanyol a Castelló, alerta que aquest incendi encara no està controlat al 100%, és a dir, que no es poden descartar revifades. És per això que ha demanat que no es transiti el perímetre d'extinció per no entorpir la feina dels bombers. Fins ara, les flames han calcinat gairebé 10.000 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres. I acabant, en el pla internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord pel desarmament total del moviment de resistència islàmica Hamas i d'altres milícies com a pas previ a la creació d'un nou govern a Gaza. Això ho ha decidit a la Junta de Pau, un organisme creat per Trump per reconstruir la franja. El president nord-americà ha definit l'acord a la seva xarxa social Truth Social com un gran pas cap a la pau i la seguretat col·lectiva.
0: Moltíssimes gràcies, Àlia. I anem a la graderia del balcó, els esports. Núria Vilamala, com estàs?
6: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Què tenim en aquesta graderia de divendres?
6: Partit del Barça en directe, Laura, què més volem?
0: Res, no volem res més.
6: Jugo el Barça contra el Birmingham, Ter Stegen ara sí i ha agafat l'avió i ha abandonat la concentració, per tant, jo crec que aquest cap de setmana serà oficial la seva sortida a l'Ajax i sobretot estarem molt pendents d'aquest amistós. Comença a 8:45, per tant, horari graderia del balcó 100%. Connectarem amb el Nil, que estarà a l'estadi, veurem si debuta Adeyemi. És el gran al·licient avui perquè és l'únic fitxatge, Gordon encara no ha començat la pretemporada, Adeyemi sí, per tant, veurem si juga Adeyemi i podem veure aquests primers minutets del jugador del Barça.
0: Doncs a veure si tenim sort i la porta el mirarà des de casa, que avui
6: l'ha
0: donat.
6: Sí, ha rebolat, ja
0: està
6: a casa la porta.
0: Gràcies, Núria, t'espero.
6: Una abraçada.
0: I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Com ha anat avui la calor? Cap a més, cap a menys? Aquí no ho notem amb l'aire condicionat.
7: Una miqueteta cap a menys. Sí, és veritat que ja hem notat alguns canvis aquest matí, amb més núvols, amb alguns xàfecs, i vulguis o no, han intentat refrescar una mica l'ambient. Sí, és veritat que les temperatures són molt altes i quan cauen les precipitacions, moltes s'evaporen abans d'arribar al terra. però sobretot ha estat al Pirineu, Prepirineu, on els xàfecs han deixat algunes precipitacions una miqueta més importants. Sobretot hem de dir que avui continuem amb calor, de fet, algun termòmetre de ponent ha tornat a superar un dia més els 40 graus, calor intensa i extrema, millor dit. I bé, hem de destacar que els últims dies, amb aquestes temperatures tan altes, vam dir que ahir era el pic d'aquesta nova onada de calor, que demà ja s'acaba. Avui, de fet, és l'últim dia de juliol, últim dia de l'onada de calor d'aquesta quarta. I ahir, entre dimecres i dijous, van registrar rècords a estacions del Pirineu i Prepirineu, és a dir, temperatures molt altes a cotes de més de 2.000 metres, com per exemple, a Sasseua, a la Vall d'Aran, es van superar els 26 graus a més de 2.000 metres. També a Bonaigua, al Pallars Sobirà, a l'Acredón, temperatures extremadament altes, en cotes extremadament altes. És a dir, fa més de 20 anys que hi ha aquestes estacions i s'han batut rècords. Temperatures de rècords, com dèiem sempre, de dia i de nit. I aquest cap de setmana les temperatures baixaran lleugerament i a l'interior les màximes aniran entre els 36, 39 graus. És a dir, no ens enfilarem fins als 40, però ens quedarem molt a prop. A la costa les màximes voltaran els 32. I si és veritat que avui hem tingut un dia inestable ja des de bon matí, i demà serà sobretot i també diumenge a la tarda quan tindrem els ruixats. Aquesta tarda també tindrem ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i al massís dels Ports, i la misma dinàmica serà demà, però sobretot a la segona meitat de la jornada. I diumenge podrem tindre núvols d'evolució a partir de migdia, podríem deixar alguna gotellada, però molt més local que al Pirineu. I a tot això hem d'afegir que hi ha una mica de calitge, així que aquestes precipitacions embruten més que portar aigua, ja que van acompanyades de fang.
0: Doncs que no netegin el cotxe la gent i a veure si podem respirar ni que sigui una miqueta aquest cap de setmana amb aquestes pluges que deies. Moltíssimes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana.
0: El Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:22 d'aquest divendres 31 de juliol de 2026. Un minutet i anem a fer la nostra agenda de cap de setmana amb la Júlia Domènech, que ja la tenim aquí.
8: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
9: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I tu
10: em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu.

0: Avui és l'últim cap de setmana de juliol, l'estiu està passant rapidíssim i un dels motius que això passi és perquè cada cap de setmana tenim moltíssimes activitats, sobretot festivals i festes majors que fan que disfrutem com nens petits i per tant el temps ens acabi passant volant. I això sap molt bé la Júlia Domènech, la nostra guia dels divendres en aquesta secció L'estiu és un festival. Bona tarda, Júlia.
1: Bona tarda, Laura.
0: Ja ens va bé que passi ràpid a nosaltres, que després ens venen les vacances.
1: Això tens tota la raó. Però això que dius és molt fort, que l'agost ja està picant aquí a la porta.
0: Ja està, demà, demà.
1: I amb aquesta secció, justament, de festes majors per excel·lència, a més ja saps que jo cada cop que parlo de festes majors no, que nombro aquí, acabo anant-hi, o sigui, festa que nombro, festa que posi el peu.
0: Perquè tu fas
1: peu,
0: la teoria i la pràctica, també.
1: Exactament.
0: És època de festivals l'estiu, però també a l'agost o només a juliol?
1: No, i tant, o sigui, potser amb la dosi una mica més rebaixada, però, per exemple, aquest cap de setmana s'inicia fort amb el Circuit Festival, que comença oficialment demà, dissabte 1 d'agost. És l'encarregat d'inaugurar el mes aquí a la ciutat de Barcelona. Però anem a parlar del valor d'aquest festival. Per què és internacionalment conegut? Quina és la seva història?

Ja sabeu que ens agrada remuntar-nos sempre als orígens dels grans festivals, així, amb aquesta música electrònica s'inaugurava el 2008 el festival que posaria la ciutat de Barcelona en el mapa de l'oci cultural gay i LGTBIQ+. El festival va néixer de la mà de la promotora catalana Mateni Group. En aquell moment, l'oci nocturn gay a Europa estava molt fragmentat en petits clubs o esdeveniments d'un sol dia. Llavors, per tant, va ser en el seu moment una idea bastant revolucionària perquè va plantejar com unes vacances gais que li deien ells que acabarien durant tota una setmana. Llavors, la idea era crear un espai segur on milers de persones de països on l'homosexualitat en aquell moment encara era perseguida...

0: la pandèmia, però on se celebra exactament?
1: Doncs mira, Laura, pels oients que ens estiguin escoltant i els interessi, si busqueu l'escenari del circuit, no el trobareu.
0: Vaja.
1: Perquè el festival literalment envaeix tot el que és la ciutat i l'àrea metropolitana. Comença a les sales urbanes com Input o Rasmatas, que és on s'estrena precisament aquest cap de setmana. Després es trasllada a les piscines d'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt. Potser us sona la imatge. Ara jo a Dalt ho parlava amb el Màxim Castillo.
0: Sí.
1: I ell li sonava molt la imatge de tot de persones allà a les piscines ballant i al final doncs, disfrutant de la seva sexualitat, que és el que dona peu a fer aquest festival.
0: Home, i tant que sí. I aquest cap de setmana deies Input, diumenge Raz...
1: Correcte.
0: Què més?
1: A Raz, de fet, amb una sessió de l'Internacional Grupo Brasil, menciona també que per moure's durant aquests dies de festival, l'organització munta una xarxa de circuit bus, una llançadora que surt constantment des del Hard Rock Café de la plaça Catalunya aquí al costat. És a dir, està tot més que muntat.
0: Està molt bé que posin les coses fàcils.
1: Exacte.
0: Està
1: I
0: perfecte.
1: Més quan la mobilitat,
0: per
1: que
0: tant,
1: és complex.
0: El circuit a Barcelona, un festival fragmentat, i ha reviseu l'agenda perquè hi ha molts llocs on anar i a part d'això tenim més festivals pels que prefereixen una cosa més tranquil·la.
1: Correcte, com sempre tornem als refugis del nostre estimadíssim Pirineu, que sempre ens hi espera alguna cosa. Aquest cop és el festival Microclima a Camprodon, al Ripollès, un festival de referència també de la música en català a l'alta muntanya, i venen Mishima, al·lèrgiques al polen o els pets, que és ben bé que els pets els portem mencionant cada
0: no, aquest
1: cap
0: any
1: de setmana.
0: Ho estan petant, o sigui, estan a tot arreu.
1: A tot arreu, bueno, clar, celebren els 40, la gira dels 40 anys.
0: Clar.
1: I què més? A veure, Pop de Luxe, el festival Jardins de Terra Mar a Sitges, on es podrà escoltar en directe el mític Sergio Dalma o el nostre Joan Dausà, també un altre personatge que
0: també
1: ens en fem un fart de mencionar.
0: Fa plaer, també.
1: I per últim, si anem al sud, també tindrem el Festival Internacional de Música de Cambrils, on actua la gran banda del moment, la Ludwig Band.
0: Que també està tot arreu.
1: La Laura està més que farta.
0: És que ha crescut molt aquesta banda, jo no acabo de connectar, però bueno, no passa res, o sigui, fan bona música, i en català, que és el que toca.
1: No m'hi posaré.
0: Anem ara a les festes majors, que crec que no et mous del sud. On hem d'anar aquest cap de setmana?
1: Exacte, no em moc del sud. Avui me'n vaig cap a la comarca del Tarragonès, concretament al poble del Morell, al municipi del Morell, on aquest cap de setmana celebren les festes majors de Sant Abdó i Sant Senent. I jo t'ho prometo que he flipat.
0: No havia sentit mai aquests noms.
1: Jo tampoc. Jo, mira que ho tinc a prop, al Morell de casa. I les activitats que... O sigui, he flipat de veritat amb les activitats. Per mi és de les més peculiars que he escoltat mai. Se celebra demà a la tarda. Es diu... Espera, no sé si ho podré pronunciar correctament.
0: No ho faràs bé, ja ho estic llegint,
1: es
0: no ho faràs bé.
1: L'activitat Sausera Pirina,
0: bueno,
1: és el nom científic d'un cuc que ara ens explicaran què és, vale? I és un acte que enguany celebra el seu 35è aniversari, és a dir, digne d'estar avui aquí en aquesta secció. El Roc Ferrer, ens a Vilatà del Morell, ens explica què és aquesta activitat.
2: Que és un cuc que el porta la gent, i aquest cuc representa la Sausera Pirina, que és una espècie de cuc que va matar tots els avellaners del Morell fa molts anys, i era un moment en què el poble sustentava per l'agricultura. Llavors el que es fa és com una representació, es fa al mig del carrer, està com ambientat així amb arbres, bueno, amb branques d'avellaner, de fet. Fan com una mica de conya, critiquen una mica coses del poble, no? I llavors senten com uns petardos i apareixen com una gent amb xanques vestits de papallones de Sausera Pirina. I llavors tiren globus, i els globus representen els ous, llavors peten els globus i surten les cuquetes, que són gent disfressada d'aquest cuc, i fan una dansa. I llavors torna a sonar un petardo i apareix el cuc molt gros, que el porta molta gent, i fan un trajecte per tot el poble, i llavors ve un munt de gent amb ensufatadores i comencen a tirar molta aigua, i representa que ensufaten els avellaners, i el cuc es mora i marxa el cuc corrent molt ràpid, i comença una guerra de l'aigua que és molt xula i que acaba superxop.
1: Què et sembla, Laura Polo?
0: No tinc paraules.
1: No, i és que jo m'he quedat
0: no, no,
1: muda.
0: Estic a punt de canviar els meus plans
1: i anar
0: per
1: anar Morell.
0: Aquí.
1: Totalment.
0: Al Morell,
1: a veure els cucs. Després el Roc també explicava que un cop s'acaba la festa de la nit es fan les matinades, que són a les 8 del matí, i la gent tornen a la plaça on s'ha fet tot això del cuc, agafen les branques d'avellaner que han quedat per allà de quan s'ha fet aquest espectacle de la tarda, i es passegen per tot el poble amb les gralles, amb les branques de ballaner a la mà, ballant i cantant. És una xaranga.
0: M'encanta.
1: És una xaranga, i francament, la xaranga més original que he escoltat mai. No sé tu, Laura.
0: Té el topu i tens el repte de trobar-ne una més original abans que acabi l'estiu.
1: Espero, jo crec que no, però tindrem el repte. I de comarques tarragonines, si baixem una miqueta més per la província, arribarem a la comarca de la Terra Alta, on d'ara en endavant cada cap de setmana és la festa major d'un poble diferent. No sé si us passa per allà a la Noguera, que en comptes de córrer bars també feu córrer pobles, i cada cap de setmana...
0: No, nosaltres freqüentem el córrer bars.
1: Sí, però no aneu cada cap de setmana.
0: Ah, sí, home, i tant, clar, i tant.
1: És la comparativa, Corre-Barça, Corre-Pobles.
0: Ah, ja, no t'havia entès.
1: No m'havies entès.
0: Sí, sí, ho fem, ho fem.

0: Doncs aquesta mateixa nit s'inauguren les festes de Batea, un poble de molt bon vi i molt bona festa major, i avui la cosa va de descobrir xarangues. De fet, he pogut parlar amb el Manel Baquer, veí del poble. He de dir que m'ha costat trobar algú disposat a explicar-me coses en aquest poble perquè ja estan de festa major.
1: No toquen el mòbil.
0: Ja estan de festa major i el que l'ha tocat no estava tan en condicions per explicar-me, però n'he trobat un que m'ha pogut explicar de què es tracta la xaranga d'aquest poble.
2: Un acte important aquí a Festes Majors de Batea és la pijamada, que es fa a la matinada del dilluns, a les 6 del matí comença, des de la Germandat, i pues, ve una xaranga que es diu A Todo Ritmo, i anem a les cases de les Pubilles i de l'alcalde a fer un esmorzar en música durant tot el matí, i tot el poble pues, col·labora, balla, canta i xalera.
0: Xalera.
1: Ho han intentat, però no han superat l'altra xaranga.
0: Superat. Bueno, és divertit això del pijama, no?
1: Sí.
0: Doncs cada any van amb un pijama diferent.
1: M'encanta.
0: Es tracta d'innovar. El tema xaranga es dona molt de sí.
1: A mi m'encanten les xarangues. Trobo que fan molta festa.
0: I ell no ho ha explicat, però jo sé que també molts ingredients volen en aquella xaranga. Més que res perquè jo hi he anat.
1: I aniràs.
0: I aniré.
1: Clar
0: que sí. I acabes
1: sí.
0: brut. Jo crec que s'ha volgut posar una mica pulcre el noi, el Manel, però...
1: La ficarem al top 2 de xarangues. La primera, la del Morell, i després aquesta, la de Batea. Què et sembla?
0: Exacte.
1: Fem aquest rànquing?
0: Em sembla perfecte.
1: I què, aniràs a Batea, tu?
0: Jo ara mateix, quan surto d'aquí, com he dit al principi, poso un peu en aquest poble.
1: I l'Èlia Pijuan, que la tinc aquí?
3: Jo, mira, no sóc molt de festes majors, t'he de dir. La setmana passada vaig anar als Focs de Blanes i aquest cap de setmana un bon cinema a la fresca i a lo millor em disfresso de papallona i me'n vaig cap a...
0: L'Èlia és de festivals, segur.
1: Jo, un poble molt petit, però estic a punt de canviar-ho pel Morella, a veure que no se m'enfadin les amigues amb les que he quedat. Va, nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó d'aquest divendres i us desitgem un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: SER Catalunya. El balcó. Laura Polo Dalfó.
1: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto.
2: En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
6: Referents amb tu.
8: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Jo no la tallaria mai. Què vas fer, Joan? De totes maneres...
1: La tinc aquí al cap. És a dir, ara no podia intervenir sense cantar-la.
0: No, i a més ara jo no me la trauré del cap un altre cop durant una setmana.
1: És que no te la treus del cap, això és cert.
0: Té a veure aquesta cançó, Raquel Tulleu, de Com estàs?
2: Molt bé, molta alegria de tornar-te a veure.
0: Que bé, molt que no ens veiem ara.
2: Sí, molt, sí.
0: Té a veure aquesta cançó amb el teu tema?
1: A més, la Raquel avui ve molt mudada.
0: Ve molt mudada. Ara li he preguntat,
1: ha sigut casualitat per venir al balcó?
2: Totalment,
1: tens alguna cosa
2: totalment.
1: Després?
2: No, no, hem remogut armaris i he vist això que feia temps que no m'ho posava i he dit, vaig a veure en Bofill i la Puigvolta.
0: Vas d'estrella, però amb unes transparències.
1: Amb unes transparències a les mànigues.
0: Molt seductores.
2: És que a mi em fa més il·lusió venir-vos a veure vosaltres que segons quines coses que tenen aparentment més bombo i plaquillo.
1: Clar que sí, veus Raquel, que moltes gràcies.
0: I ella ha vingut amb el seu quadre i aquesta en Joan ha posat
1: aquesta cançó. Evidentment. És que jo he pensat el tema i automàticament m'ha vingut al cap aquesta cançó, sobretot per aquest fragment de la cançó.
3: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le
1: prestes la... Sí o no?
2: Totalment, i mira que avui jo li he enviat el quadre molt tard en Joan, normalment l'envio un parell de dies abans i l'he enviat aquest matí.
1: M'ha fet suggerències.
2: I li he dit, Joan, sé que vaig molt de tard, perdona'm, i li he suggerit, i m'ha fet molta gràcia que en Bassas llegís aquest fragment del Petit Príncep, perquè li he suggerit una cançó del Petit Príncep que es diu El Vanitós.
0: Ah,
1: és que estaràs d'acord amb mi que havia de ser aquesta, no?
2: Havia de ser aquesta, que a més és preciosa.
0: Anem a veure el quadre.
2: Vinga.
0: És un moment que jo...
1: Revelem el quadre ara mateix que ens porta la Raquel per parlar després del tema.
0: Home, jo sé quin quadre és.
2: Jo no tenia, no tenia cap dubte de que el coneixeries, Anna.
0: És Caravaggio?
2: És Caravaggio, efectivament.
0: És Caravaggio.
2: Feia molt temps que tenia ganes de portar un Caravaggio i per acabar l'any em va semblar...
0: Clar, no sé si es diu Narcís o Narcisisme.
2: Es diu Narcís,
0: Diu Narcís. Sí, es diu Narcís.
2: El quadre es diu Narcís.
0: Home, és Narcís emmirallant-se en un llac. És la típica imatge.
1: Quina poca fe que tinc de l'Anna Puigvoltes que m'ha preguntat. Home, el coneixeré Caravaggio, i li he dit, no sé. I
0: és que aquest quadre és molt famós.
2: Jo t'he dit que sí que el coneixeria, Joan. Sí, l'Anna controla.
0: És famós i diré que tinc un llibre que hi ha molts quadres i crec que està el primer o el segon de...
2: És que Caravaggio és un dels top 10 per les persones que ens escolten i el coneixen menys. Michelangelo Merisi, perquè es deia Michelangelo, ell es va fer dir Caravaggio, que era el seu propi poble d'origen, per no ser el segon Michelangelo, perquè ja havia existit l'altre Michelangelo. Però ell es diu Michelangelo Merisi.
0: Té aquesta obscuritat i
1: no
0: llum
1: alhora.
0: No
1: referir-se a ell com a icono seria una narrativa reduccionista.
2: Totalment.
1: No?
0: Està molt ben triada. Joan, ara felicito per la música, clar, és perfecte.
1: Clar, jo crec que la Rosalia, quan va escriure La Perla, també va pensar en part en aquest quadre.
0: Explica coses d'aquest quadre i on està.
2: Mira, aquest quadre està al Palazzo Barberini, que és una de les dues seus que té la Galeria Nacional d'Art Antic de Roma. És un quadre de 1599, quan Caravaggio tenia 20 i pocs anys, va morir, 28 o 29 anys hauria de tenir, i és un quadre, com diem, de Narcís, que representa aquest mite de Narcís que s'enamora del seu propi reflex tan, tan bonic i s'acaba ofegant a l'aigua. És una representació clara d'aquest tenebrisme, no? Aquests clars obscurs de Caravaggio.
0: Que difícil, perdona, fer el reflex en aquesta aigua on se li veu tota la màniga abullonada, reflectida a l'aigua, amb un color molt més fosc, evidentment, perquè és molt fosc.
2: És molt fosc i tinguem en compte que és tot molt revolucionari, en realitat, en aquella època.
0: Segle XVI.
2: Està desapareixent la corrent anterior, que és el romanticisme, i apareix el barroc. Uh-huh. I apareix... Caravaggio és un dels seus màxims representants i serà influència a tots els artistes posteriors, però tant el fet de que Narcís va vestit amb roba de l'època, fins aquell moment això no es feia, quan tu pintaves figures mitològiques o figures religioses, que era bàsicament el que es pintava, hi havia roba més antiga, ell va vestit amb roba de l'època. Fixeu-vos que és un enquadrament que no és perfecte, fins i tot hi ha un parell de dits tallats.
0: I a mi saps el que m'agrada més? El genoll.
2: El genoll que sembla que surti totalment, sembla que aquesta proximitat que dona la imatge, aquest fons tan, tan fosc, però a la vegada amb tanta llum, no? Aquest joc de llums i sombres que també reflecteix molt com va ser la vida de Caravaggio, perquè va ser un autèntic, va ser una perla.
0: Va ser una perla total,
2: un geni, una persona extremadament dotada, però es va involucrar en molts merders.
0: Era narcisista.
2: I de fet va arribar, no ho podem saber, va arribar a assassinar una persona, a Caravaggio, I va estar fugit de Roma, per assassí. I després va morir en unes circumstàncies una miqueta estranyes. No queda molt clar si va ser per una infecció o si va ser una vendetta dels amics i coneguts d'aquella persona que ell havia matat. Vull dir que una vida també amb moltes llums i ombres, i probablement ell no es va imaginar mai que mig segle més tard seria un dels referents històrics de la pintura a nivell internacional.
0: És a dir, va morir que no sabia l'èxit que tindria?
2: Ell va viure de la seva pintura, és a dir, com tot allò que és revolucionari, el primer moment quan ell comença a pintar d'aquesta manera i comença a pintar sants i màrtirs amb imatges reals, no idealitzades, sinó que utilitzava models del carrer amb els peus bruts, amb robes de l'època, el primer moment va generar una miqueta de controvèrsia, però de forma relativament ràpida es va reconèixer molt la seva qualitat artística, no? El seu talent, que era innegable.
0: Has portat aquest Caravaggio per parlar de narcisisme?
2: Per parlar de narcisisme, efectivament.
1: O narcisistes.
2: De narcisistes, entenent el narcisisme com a el trastorn de personalitat que és.
0: És un trastorn de personalitat.
2: No diguéssim com a un ús banal de la paraula. Tots en un moment determinat podem ser una miqueta narcisistes, una miqueta neuròtics, una miqueta histriònics.
0: L'utilitzem de manera nefasta a vegades, no? Perquè és un trastorn.
2: Sí, l'utilitzem...
0: psiquiàtric.
2: Clar, és que tot depèn del context, no? L'utilitzem d'una manera col·loquial sense pretendre dir-li a algú tens un trastorn de la personalitat, però efectivament és un trastorn. Trastorn tipificat de la personalitat que afecta entre el 0,5 i el 2% de la població general, no de la població clínica, dels que van al psiquiatre més, però de la població general, si no agafem ni el 0,2 ni el 5, doncs potser estaríem entorn a un 2% de la població general.
0: Com es detecten?
2: Els detecta habitualment la gent de l'entorn. Ells no tant, i per això es creu que està molt infradiagnosticat, perquè és un trastorn del grup B, dels que els diem a la classificació, no? Que són més dramàtics i més teatrals, però és un trastorn egosintònic, és a dir, ells estan bé. El malestar que això, que el trastorn provoca, és molt més en la resta de la gent, en la gent que es relaciona amb aquesta persona, i especialment quan tenen parella, que no pas també quan tenen fills, tenir un pare o una mare narcisista, déu-n'hi-do. Però no són ells els que ho pateixen de manera més intensa, no? I per tant, poques vegades busquen ajuda, i per això està molt infradiagnosticat.
0: La gran característica seria que són uns grans manipuladors o manipuladores?
2: Les tres característiques principals són que tenen deliris de grandesa, o megalomania, si li voleu dir, que necessiten admiració o validació persistent, i que tenen una manca d'empatia. I que això no és episòdic, no és una cosa que passa temporades i després no, sinó que és persistent. I és tota l'estona, i per tant afecta totes les esferes de la vida d'aquests individus, no? I també, com no, a l'esfera de parella
0: i
2: a l'esfera de la intimitat, el sexe.
1: I si no reben això, com reaccionen? Com es pot detectar? Que...
2: Canvien d'entorn.
0: De víctima.
2: Sí,
0: de
2: perquè
0: víctima,
2: ells...
0: Podem dir víctima?
2: En el fons, podem dir víctima, sí, ja són víctimes del narcisisme, perquè en el fons el que hi ha subjacent en aquestes persones és una autoestima molt fràgil que requereix constantment de la validació externa. És a dir, d'alguna manera parasiten a les persones que tenen al voltant perquè els hi vagin donant aquest reconeixement, aquesta validació. I són aquestes persones que al principi d'una relació fan el que es coneix com el love bombing. És a dir, al principi t'encandilen perquè necessiten,
0: bombing,
2: necessiten aquesta idealització i aquesta admiració de l'altre.
1: Però, com l'altra persona, és a dir, pot conviure, es pot conviure amb aquestes persones durant el temps? Es pot rebaixar aquests símptomes que dius, o realment l'altra persona ha d'aprendre a conviure amb ells?
2: Mira, els psicòlegs diuen que és un dels trastorns de personalitat amb més mal pronòstic, però pel que et dic, perquè ells no ho pateixen i per tant
0: no demanen ajuda
2: i neguen i són molt reactius, no? Quan tu els hi planteges alguna qüestió del seu caràcter que t'està fent mal, ells tenen tendència a respondre d'una manera defensiva. Malgrat que n'hi ha dos tipus, hi ha els que es classifiquen com a grandiosos, que són com més, més soberbis, més arrogants, i n'hi ha un altre subtipus més vulnerable, que és més, més vergonyós, però en general tenen tendència a respondre molt malament a les crítiques, perquè justament el que ells necessiten és admiració constant. Per tant, si pot conviure, home, hi ha molta gent que hi conviu, però hi conviuen amb mala qualitat de vida.
0: Sexualment, com són?
2: Sexualment poden ser persones, poden ser, no necessàriament, amb un sexe tècnicament adequat o fins i tot bo, però és un sexe molt buit de connexió, és un sexe emocionalment buit, perquè no tenen
1: molt
2: aquesta
1: físic.
2: Capacitat empàtica. La parella i el sexe té una funció que els beneficia amb ells. Quan jo tinc relacions sexuals amb tu, el fet de que tu em desitgis a mi em valida, però el teu desig no m'interessa, no tinc curiositat per tu, perquè no tinc empatia. Per tant, allò que et passa a tu realment per mi no és important, tampoc a nivell sexual.
0: No saben dissimular?
2: És que per dissimular tu has de tenir consciència de que passa alguna cosa que està malament. Una persona que sigui un mentider patològic, per exemple, intentarà dissimular perquè és conscient de que està mentint. Encara que no pugui controlar l'impuls de mentir, és conscient de que ho està fent. Però un narcisista habitualment no és conscient d'aquests aires de grandesa i d'aquesta autoestima tan fràgil, perquè troba una manera de compensar-ho, per això és egosintònic, perquè ell o ella està bé en el seu narcisisme, o acceptablement bé.
1: Però llavors, si la persona té un trastorn que no té necessitat de canviar perquè en cap moment no se li manifesta, fins i tot en el sexe, l'única via és que estigui amb altres persones narcisistes.
2: No podria estar amb un altre narcisista.
1: No,
2: seria
1: tampoc.
2: Una unió impossible. No.
1: Que m'imagino amb la persona que és la parella o és el familiar, al final, si aquella persona no canviarà mai, no...
2: Mira, jo, com que no estem en consulta, si jo ara mateix estés a teràpia amb dues persones i en el meu fur intern jo pensés que una de les dues és narcisista, òbviament no podria fer una afirmació de la contundència
1: que la vas a fer ara.
2: Que vaig a fer ara, no? Perquè en el context de la consulta nosaltres ens hem de mantenir molt més equidistants dels dos membres de la parella per poder ajudar.
1: No podeu donar una... Has de fer això, no?
2: Sí, no podem dir has de fer això, sí que podem donar pistes o donar fórmules perquè la persona pensi i reflexioni i arribi a conclusions per ella mateixa. Dic per ella mateixa perquè és més freqüent en homes, encara que les dones també existeixen. Però si tu ara m'estessis explicant, l'Anna, Joan, una relació de parella en la que hi hagués indicis clars de que l'altre és narcisista, jo et diria agafa els bàrtolos, corre i no miris enrere.
1: És l'única solució.
2: És la millor solució.
0: Però deus conèixer moltes parelles on un dels dos és narcisista.
1: T'ha passat.
2: En el meu entorn no n'hi ha moltes, a la consulta m'ha passat. Òbviament, com en tots els trastorns de la personalitat, hi ha matisos i hi ha grisos. És a dir, hi ha persones que són una mica narcisistes i aquests són els que tindran capacitat per veure-ho i aquests són els que podran buscar ajuda. Bé. I aquests sí que es poden curar. És a dir, no és un trastorn que no tingui cura, el trastorn narcisista.
0: Milloren, poden millorar.
2: Poden millorar moltíssim. I aleshores quedar com una persona amb alguns trets de conducta més o menys disfuncionals, com tenim tots, no? Jo sóc una miqueta obsessivo-compulsiva, un altre pot ser una miqueta histriònic, tots tenim, no som perfectes, però clar, ha de ser viable la convivència amb l'altre. I un narcisista, com us deia, és un paràsit de l'altre. Et parasita emocionalment.
1: Quan no li dius coses bones o no el valides, reacciona malament i demana que el validis, fins i tot en el sexe, quan no fas el que ell vol.
2: Clar, no ho demana de forma explícita, però troba les maneres per fer-ho. I sí, en el sexe succeeix això, que és un sexe que tècnicament pot estar molt bé, però que està buit d'emocionalitat i, per tant, està buit de connexió, de vincle, i quan l'altra persona comença a posar límits, comença a tenir demandes, comença a no idealitzar el narcisista, aleshores és quan comencen els conflictes. Jo sovint veig a la consulta, sovint, no sé què seria sovint, però veig a la consulta dones que acudeixen per baix desig, que us he comentat moltíssimes vegades, que és la consulta que veiem amb més freqüència, i no es tracta, en aquest cas, doncs, d'un baix desig que justifiqui per qüestions hormonals, sinó perquè fa temps que no se senten vistes, que no se senten contemplades, que no se senten incloses en la pròpia relació sexual que estan tenint. I és que el desig no es pot negociar, el desig no es pot imposar. El desig es cultiva. I un narcisista no cultivarà mai el teu desig, perquè el teu desig no li importa, li importa el seu. I li importa sentir-se validat, però no allò que t'està passant a tu.
0: És a dir, l'evolució d'una víctima, no? Una persona coneix a una altra, aquesta és narcisista, al principi li sembla meravellós, perquè, com tu dius, tenen un ego superlatiu,
2: sí.
0: Deuen ser ultrainteressants.
2: Moltes vegades són persones molt seductores.
0: Intel·ligents. Què li anirà passant a aquesta persona? És a dir, anirà perdent l'autoestima. Quina serà l'evolució
2: a la parella
0: d'una víctima? Mm. Sí.
2: Sí, són persones que queden drenades, no? I a més, com succeeix amb molts trastorns de la personalitat, acabes qüestionant-te molt allò que estàs veient. És una miqueta comparable amb la llum de gas, no? Perquè són coses petites, no són sí. coses molt flagrants, molt evidents, i acabes tenint dubtes sobre la teva pròpia percepció de la realitat. Un exemple, deixa'm donar-te un exemple a nivell sexual, un exemple que potser algú s'hi sentirà reflexit.
0: Sí, més d'un.
2: Parelles en les que un dels dos membres de la parella, més enllà del sexe clàssic penetratiu, un dels dos membres sí que li practica a l'altre sexe masturbatori, sexe oral, però l'altre no li practica. I davant de la pregunta per què no ho fas, i això ho he sentit a consulta en diverses ocasions, perquè a mi no m'excita, perquè a mi no m'aporta res, no? En realitat, quan tu li practiques sexe oral o masturbes a la teva parella, l'excitació que sentim la majoria és justament fruit de veure l'excitació de l'altre. Però això es basa en l'empatia. Quan a mi m'excita que tu estiguis excitada, és perquè estic sent empàtica amb tu. Si jo no tinc aquesta empatia, una pràctica que a mi em cansa manualment o oralment i que només et repercuteix des d'un punt de vista estrictament tècnic, en positiu, a nivell d'estímul a tu, si jo no tinc empatia, a mi aquella pràctica no em dona res. Aleshores, aquesta resposta de és que a mi això no m'excita, és que no m'aporta, que podria semblar una banalitat, no és gens de banal.
0: Clar, a mi em surt també egoisme, però és que és més enllà de l'egoisme, no?
2: És més enllà de l'egoisme, perquè l'egoisme podria ser una cosa més deliberada i realment aquesta manca d'empatia és
1: clar,
2: realment una manca, no existeix aquesta
1: fins
2: capacitat.
1: Fins i tot si tu hi ha una situació en què estàs amb una persona narcisista, una discussió que podeu haver tingut per alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'ha agradat de l'altra persona i tu li expliques a la persona narcisista, la persona narcisista no ho reconeixerà mai, no ho validarà mai, no dirà mai, no actuarà en conseqüència per canviar-ho.
2: No actuarà en conseqüència, però sí que pot existir la validació cognitiva. És a dir, sí que hi pot haver un entenc el que m'estàs dient,
1: però no ho canvio.
2: Però no m'arriba.
1: Ja. Yeah.
2: Ho entenc, però no m'afecta. No sento aquesta part d'interioritzar mínimament allò que tu t'està passant i que sigui un motor perquè jo pugui modificar una conducta.
0: Una persona neix narcisista, no? O es fa? Ja sé que és una pregunta absurda,
2: és
0: però...
2: No és una pregunta absurda, és una pregunta molt difícil de respondre. Tu no em fas mai de preguntes absurdes, Anna.
0: Oh,
2: diríem que es fa, és a dir, és un trastorn que debuta habitualment a les primeres etapes de l'edat adulta, i moltes vegades darrere d'aquestes personalitats hi ha biografies i infàncies i adolescències complicades. És a dir, no hi ha res que ens indiqui que això és genètic i que jo et pugui contestar amb contundència, per tant, a priori, hem de creure que és més una qüestió ja no educacional, perquè no és que t'eduquin amb l'ànim de que siguis un narcisista, sinó que les coses que experimentem i que vivim al final construeixen la nostra personalitat.
0: Però tu pots detectar-ho com a pares, diríem, si tu te n'adones que el teu fill o filla està mancat d'aquesta empatia amb alguns comportaments, és tu que... ja pots incidir d'alguna manera?
2: És que si els pares no són ells mateixos narcisistes i veuen que el seu fill té una manca d'empatia, ho faran segur. Nosaltres eduquem en l'empatia. Tots els pares eduquem en l'empatia. Mm. En l'empatia cap a les altres persones, cap als altres nens, cap als animals. Per tant, si existís aquest problema en una edat tan, tan primerenca, que a mi no em consta, no sóc psicòloga, però no em consta que hi hagi nens petits amb aquests trets. Ja et dic, el que diu la literatura és que debuta al principi de l'edat adulta. Però ja faries alguna cosa per modificar-ho. A no ser que tu mateixa, com a, o tu mateix, com a pares o mares, ja tinguis aquesta deficiència i, per tant, no ho identificaràs.
0: Clar. Com no estan sols en el món.
1: Exacte, aquesta és la meva pregunta. Aquesta,
0: sí, és a dir,
1: perquè, hi ha molta gent que aguanta molt.
2: Perquè hi ha molta gent que aguanta molt, perquè culturalment està molt invisibilitzat, perquè hi ha moltes persones que tenen trets dependents de la personalitat, no? Que estableixen relacions dependents. I al final, òbviament, una relació entre un narcisista i una persona que sigui dependent és una relació d'aquestes que diem tòxica, no? Per se. Però a vegades aquestes relacions es perpetuen durant anys i anys perquè... reprenent una altra vegada la frase que ha utilitzat l'Antoni, no?, abans de marxar, hi ha molta gent que no tem l'absència sinó que tem la soledat.
0: No. Per tant, és, de fet, és una tragèdia ser narcisista tot i que no te n'adonis.
1: Bueno, és com aquella cosa de...
0: Oh, és que
1: és millor viure sent tonto o...
2: Si no te n'adones i aconsegueixes, ara estic fent de veu del diable, aconsegueixes anar tenint petites víctimes per la vida, potser tu acabaràs tenint una vida relativament acceptable o feliç, no? Per les persones que estableixen vincles amb la gent que té un TNP, un trastorn narcisista accentuat, és una autèntica tragèdia.
0: Quan trigues a detectar-los, tu, amb aquesta intuïció brutal que tens?
2: No és tan intuïció, són molts anys de dedicar-te a això, a vegades els veus...
0: Entrant per la porta.
2: Sí, a vegades els veus de manera molt ràpida, a vegades no, Els grandiosos els veus abans, perquè es retraten molt més ràpid. Els que tenen un perfil més baix, més vergonyós, més introvertit, a vegades poden costar una miqueta més.
0: Clar, si ara féssim recerca a grans narcisistes de la història, n'hi ha molts, no?
2: Sí, en trobaries moltíssims.
0: Alguns?
2: Se m'acudeix, per exemple, jo crec que Picasso era un narcisista de campionat.
0: Això maltractador, això és, va ser un maltractador.
2: Sí, era un maltractador. Fixa't que encara no t'he portat mai cap Picasso, t'he de dir que m'encanta, Però...
0: Fas allò de separar l'obra del personatge.
2: Tinc un conflicte important, és un tema que podríem tractar un dia. Tinc un conflicte important amb el de cancel·lar o no. També es podria cancel·lar Caravaggio perquè va assassinar un mafiós, però va assassinar una altra persona.
0: És un debat etern. Se t'acabarien els
2: quadres. En el cas de Caravaggio fa tant que és com que moralment em puc relaxar perquè m'enganxa molt lluny. Però en el cas de Picasso, que no és tan lluny, em costa una miqueta més.
0: Et costa més. Mira la perla. Que ben triada.
2: És preciosa.
0: Jo m'ho fico. Sí. Mira, escolta la meca.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mamd. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
2: ¡Le han ocupado!
3: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿Tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-64-11-40. 643-64-11-40.
4: ¿La pintura te apasiona? Fisca la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat. La de la marca Talents. Pintura a l'oli Bangkok, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímpares, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Com a Slack, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslack.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
5: Amb Com a Slack, si es pot somiar, ho pots pintar.
6: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
7: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
8: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: Els divendres acabem amb els Oteros. Com esteu, Miqui i Malcolm? Com ha anat la setmana?
1: Molt bé.
2: Molt bé, moltes
0: coses. Com tranquils, no?
1: Eh? Sí.
0: Sí. Sí. Perquè s'acaba la setmana.
1: S'acaba la setmana, sí, sí, sí.
0: Teniu plans al cap de setmana?
2: Hauré de revisar l'agenda. Sempre hi ha més coses apuntades al cap de setmana que
1: entre setmana. Tu saps que el cap de setmana passat era l'aniversari de la meva filla petita.
0: És veritat.
1: I vam fer, una mica de festa, però aquesta setmana, perquè hi havia gent encara de vacances del col·le, és la festa oficial. Vull dir que és que ja són dues setmanes de festa.
0: I què fareu de diferent?
1: No, la seva mare ha organitzat una mena de taller de manualitats.
0: T'encanta, no?
1: Home, jo dic que
0: rotllo aquarel·les, rotllo fang.
2: És de curar.
0: Cuina.
2: El taller és de curar el Malcolm. Porta allà més al menjador.
1: Rotllo estensil amb samarretes i tal. Vull dir.
0: Ah.
1: Com la meva dona té una escola d'escriptura, doncs aprofiten l'espai perquè hi ha unes taules i tal, i hi ha tots els nens. I suposo que em tocarà, si més no, la persona de control.
2: És un tema, això, eh? Jo una de les coses que faig quan hi ha festes a casa de nens, amb companys de classe o tal, és fer pancartes, com de Mani.
0: Saps? En sèrio?
2: Agafo el rotllo aquell de paper d'IKEA, vale?
0: Sí.
2: Faig pancartes, llavors coses per enganxar, fotos tal, i rotuladors, i han de fer les seves reivindicacions. Poden ser vull macarrons, eh? Vull dir, no cal que... És socialització.
0: Clar, t'anava a dir, quines són les reivindicacions, a part de vull macarrons?
2: Tampoc ha de ser...
0: Vull dormir més tard...
1: O sigui, Jimmy Hoffa, són el futur de les reivindicacions. Els riots del món seran aquests nens.
2: Però és curiós veure el que volen cridar a la Mani, llavors pel passadís fan la manifestació amb les pancartes.
1: Que bo!
0: Està bé, és una bona idea. Ai. Vosaltres éreu de tallers, de petits, allò... Al col·le us feien fer taller de fang, taller
1: no.
0: de...
1: No, ni feia ni cullar-se amb un taller de macarrons.
2: Això sí, jo sí, home, el sangre de fang.
1: Un sangre de fang sí que recordo, perquè encara, anys després, encara voltava, i això potser ho he oblidat, però aquest sí que... Però recordo que es feia molt menys que ara. Molt menys que ara, perquè també recordo, per exemple, no, sé segur que no feien panellets perquè ningú de la meva família es va intoxicar. I vull dir que sé que no feien tantes coses.
0: Quan et porten els nens els panellets i veus les ungles dels nens, sí. Aquí, entre els pinyons que hi ha.
2: Recordeu el monstre de les galetes que feia així i llavors tirava per fora les galetes? Doncs hem de fer això amb els panellets.
0: I d'adults heu fet taller de cuina? Jo vaig a fer un taller de cuina el diumenge.
2: Ah, sí?
0: Jo pensava que era un dinar... Però van dir, no, si cuinem abans...
2: Ah, és això que el fas i llavors te'l menges.
3: Sí, ja quanta gent?
0: Jo aniria directament. Crec que som uns 12.
3: Tots amics?
0: Sí.
2: I ja sabeu que cuinareu, o sorpresa.
0: Sí, i no me'n recordo. Sé que hem canviat hi ha un sorbet de fruites estranyes.
3: Però és cuina catalana o d'on és la cuina?
0: No, és cuina d'aquesta una mica esfirulació. Sí, és hamburgueries.
2: És cuina de Nàrnia.
0: Que jo, a més, quan n'he fet algun i aleshores t'emociones molt i dius, ja sé fer arrossos diferents i després oblides.
1: Jo vaig fer un curs a Estats Units de haikus.
2: Com,
1: era un japonès que t'ensenyava a fer haikus. Era una cosa, era en anglès, un japonès, era absurd.
0: Però tu us feies i es va tot corregir, deia.
1: No, era com, no, perquè després vaig... estava dintre de la universitat.
2: Però com era, rotllo, la pilota bota, jo ploro.
1: No, clar.
2: La tarda ha arribat.
1: Arribava, jo pensava que seria una cosa més tècnica i arribava un senyor i tu deies, què estàs pensant, el japonès? Deia, what are you thinking? I tu deia, no sé què, no saps? El tercer dia vaig decidir que faria campana per sempre i ja no vaig tornar al taller. No, perquè era de la universitat, aleshores tenia com... Havies de fer tallers com d'activitat.
0: Però no s'ha activat en tu la filosofia haiku que ara vas escriure haiku?
1: No, haiku s'ha mort.
2: Clar, no, però, hòstia, podem fer un mix de les vostres dues coses, no? És un taller de paperet de galeta xinesa, val? O sigui, llavors, fas la galeta, escrius el paperet, val? Que a més sempre és tan infumable el que posa el paper com la galeta en si, no?
1: Sí, però... no, una cosa de les galetes, vull dir que està molt bé les traduccions, perquè per una banda diu una cosa en anglès i per l'altra en castellà hi ha una cosa totalment diferent. Clar, has d'escollir quina et convé.
2: Clar, és que no són els mateixos els desitjos d'algú que viu a Barcelona o a la City, saps? O sigui... El de Barcelona seria vivenda digna, el de la City, comprar una illa.
0: El vostre tema avui va una mica de creativitat. Va, tenim un tema que crec que és el que ens pot il·lustrar.
2: Situar, no? Va, vinga,
0: de què
2: sí,
0: parlarem avui?
2: Va.
0: Cançó, va.

0: pot semblar que ens hem avançat.
1: Clar.
2: No, clar, però s'ha de preparar amb temps.
1: És que s'ha de preparar molt
0: temps. T'he de dir que això ve d'un xat de pares del Miki que és insuperable. Vull dir, nosaltres avui intentarem fer i explicar això, però el xat original és insuperable. Sí. Jo vull conèixer a tots els pares d'aquell xat.
2: No direm de quina classe és, el nom de la classe, ni tan sols el nom del col·legi, però... sembla que comença
1: perquè ningú se sent interpel·lat o criticat o jutjat.
2: Estàvem parlant abans de la polsera de macarrons, del cendrer de fang, etcètera.
1: Sí,
2: però perquè abans realment, o sigui, no s'implicaven els pares en l'escola, és a dir, vull dir, no arribava carnaval i tu havies de fer 7 disfresses. En canvi, ara el dolor es socialitza. Com que a casa es fan moltes coses per col·laborar amb el
1: que després porten. Excepte el dia que et diuen que vinguin de pijama, que aleshores...
2: O els cabells bojos, que jo som molt fan d'això. Sí, cabells bojos, vale, perfecte. Pijama, perfecte.
1: Però què ha passat? Què diuen?
2: Quan diuen esportista, tothom va del mateix, jugador al Barça i ja està. Llavors, la qüestió és que estem parlant ara de carnaval, perquè clar, ja ha arribat la petició del col·legi. Vale? Llavors, cada dia hi ha un gran programa per la reina Carnestoltes, llavors cada dia és una cosa, però hi ha un dia que és temàtic, vale? No sé si al col·le del Malcolm també passa, no? Llavors, altres anys ha estat, no sé, l'espai exterior, per exemple, o sigui, l'univers, o menjars, per exemple, va. O tal, vale?
1: Disfressar-te de macarró, també, no?
2: Sí, o de hot dog, o del que sigui, no? Llavors, arriba el missatge, no? Llavors diu, benvolgudes famílies, us escrivim per comunicar-vos que el proper divendres 13 de febrer celebrarem la festa de Carnestoltes a l'escola i enguany el tema central
3: Ui. A la ville de...
2: Barcelona, vale?
1: Com ja sabeu... Les disfresses de Barcelona.
4: Oh, això és molt perillós,
2: Com ja sabeu, aquell dia els vostres fills i filles han de venir disfresses de casa amb una disfressa de la temàtica proposada. Recordem que des de l'escola apostem per les disfresses... No cal que ho digueu. Per les disfresses fetes a casa. El divendres anterior compartirem les consignes que estan elaborant els infants de sisè, gràcies per la creativitat, etc. Vale?
1: Que falta molt encara.
2: Molt, però clar, has d'anar pensant...
1: Si has fet, dormit,
0: però si ho has de fer tu, clar. Si no pots anar i comprar... Donem un bigoti, no... Has de fer notar, necessites temps.
2: A part, això és com tot. Després et fiques i el hot dog no ha estat una manera de parlar. Els meus van anar
1: de hot dog.
2: Llavors, la qüestió no és el missatge institucional Carnestoltes, que seria aquest, sinó el que es genera en el xat uns segons després. Ui. Que difícil aquest any i tal, fins que un realment diu trenca el joc. Llavors diu, jo el disfressaré de turista. Val? Em va semblar una de les rèpliques més brillants.
1: M'agrada moltíssim, clar.
2: Jo el disfressaré de turista, no? Llavors, d'altres deien... d'altres continuen, no? Una cosa de Gaudí...
1: Jo de massificació.
2: Però aquí, a mi se'm va despertar la cosa. Li vaig enviar automàticament al Malcolm. En plan, clar, o sigui, és a dir, et demanen alguna cosa que simbolitzi Barcelona i el primer comentari d'un pare és...
1: De
2: turista.
1: És boníssim.
2: No? Llavors, la qüestió...
1: Teachers, us penedireu de la proposta.
0: Però és que hi ha un que diu... L'expressaré de T10 del metro.
2: Clar, és que podríem analitzar com un a un totes les propostes perquè són al·lucinants.
1: Clar, perquè els professors segurament han pensat en monuments, no? Jo em disfressaré de dona i ocell.
2: Jo crec que la idea diguem, de l'encomiable equip creatiu del centre, que a més sempre ho fan tot molt bé, és veritat, no? Però era Gaudí, tal,
1: clar,
2: primera rèplica...
1: La família.
2: Primera rèplica, turista. Em sembla molt, molt bé, no? Segona rèplica... Clar, hi ha una cosa, fins i tot en Halloween, però sobretot en Carnestoltes, que és que arriba el dia i personatge de ficció, el 60% de nens de la classe van disfressats de jugador del Barça. Que clar, agafes la samarreta que ha portat el Papa Noel i tal, i ja va disfressat. Però el rotllo és que el dia anterior segurament ha anat del Barça i la setmana següent tornarà. Llavors és el recurs, diguem, de la comoditat. De...
1: El 60% trien el mateix.
2: Disfressat del Barça, princesa Frozen, vull dir, clar, coses que ja anirien normalment. Realment, la resposta de turista a mi em sembla increïble perquè, clar, em sembla que són com 15, 16 o 17 milions a l'any de turistes, no? Llavors intentava imaginar com seria... Clar, turista. Llavors intentava pensar com seria disfressar un nen de turista, no? Perquè es diu, Turismo de borratxera, no? Llavors, com disfressar un nen d'anglès taja a les 12 de la nit a la, a les Rambles.
0: Sombrero charro mexicano ha de portar. Això és obvi.
4: No, però clar, una càmera penjant, no? Igual.
2: Una cap de turista japonès?
4: Sí.
2: Ah, pues, vale, sí, cabell una mica blanc, cosa civilitzada.
4: Que li interessa mínimament els monuments de la ciutat.
2: No, perquè interessa la ciutat, no? Amb les ulleretes...
0: Perquè si li poses un portàtil i va buscant una cafeteria amb endolls, ja és un
4: expat.
0: És un expat nòmad. Saps d'aquests?
2: Nòmada digital.
1: Jo... Expat és molt... No va haver algú que va...
2: Ningú va dir, jo em vaig... Clar, també... volia dir tantes coses que al final no vaig intervenir en el xat, perquè, clar, la primera és expat, com diu el Malcolm. És claríssim. O expat, o jo voldria proposar fins i tot una coreografia col·lectiva, no? Llavors seria l'expat, no? Uns quants expats, llavors un altre va d'avocado toast, no? De torrada de aguacate, ¿vale? L'altre va d'ou benedict, ¿vale? La nena va d'ou benedict, no? O,
1: clar,
2: o,
1: clar.
2: O de carta amb cafè a 5 euros, vull dir...
4: Cafè d'especialitat.
1: Cafè d'especialitat, que no
4: en vam parlar. Sí, sí. O de
2: tematge. Clar, també. Sí. O de, o de portàtil, o un tio, una disfressa podria ser un nen amb les claus del teu pis, que te'l fotrà, saps? O sigui, per exemple, no? Vull dir, la disfressa de tot, la classe dels dofins, que sigui la classe dels expats. Al canviar la fi... són un 10% de la població de Barna, vull dir que tampoc estaria en un centre, una de les classes ha d'anar tota d'expats. Clar, no faria això.
0: Ja, jo pensava també, podries posar un lema, per exemple, un lema molt barceloní. No vaig mai al mar, però sé que és allà.
2: Com al mar, sí. Aviam, la de la T casual ja té... No, ja té 10 en el
1: xat. La T10 està molt bé.
2: Clar, però la de T10 i un nen de T10 i l'altre de T casual, per dues èpoques aquí, no?
1: Poder
2: compartir la targeta de metro, no? Ha pujat de preu la tarifa, el gener puja ara, de fet, no? De sobte agafa un cariz reivindicatiu, la disfressa, no?
1: Bueno, ja el turista és reivindicatiu total, T10 també. Clar, i esteu dient que són els pares els que pensen, evidentment.
2: Sí, o sigui... sí. No, jo ho hem portat aquí per continuar pensant.
0: Sí, no sé.
2: Anna, o sigui, jo veig una baralla entre un taxi i un
1: clar.
2: Uber. Un nen disfressat de color negre, només, vale? I amb galetes
1: no
2: i una ampolla d'aigua
1: no
2: i un taxi.
1: Jo vinc aquell dia al pati de la teva escola.
2: Clar.
0: I tu dius monuments, però clar, no posaràs la Sagrada Família, que és molt obvi, i posaria... la Torre Agbar.
2: Clar, però
0: és... és una mica fàl·lic, eh? Una mica complicat amb el nen disfressat, però bueno, ja fent coses que sí que no siguin... Clar.
4: El parc de l'Espanya Industrial, per exemple, aquell és de Xemeneia.
2: La Xemeneia.
1: Sobretot serà família, no? Inacabable.
2: Dir, sí, la cosa no compromesa seria de Sagrada Família entre 6 o 7, o 8 o 9, no sé quantes són ja, de torres.
1: Un ciclista atropellat, no?
2: Un ciclista atropellat. Veig que vas entrant. Sí.
4: No, el conductor d'Ec Ultra, amb el casco de l'Ec Ultra, per exemple, d'aquestes...
0: Sí, jo les faig servir també. Sí, que són blaus o verds. Sí.
2: De skater de 46 anys.
1: De skater de molta edat.
0: De graffiti de Roberto Bolaño, hem pensat.
1: També està bé.
0: Això només passa a Barcelona.
1: Patinet tunejat.
0: Exacte.
1: Aniria molt de globo, també.
2: De globo. No m'havia pensat aquí.
0: Molt Barcelona. Molt
2: globo, clar,
1: ja tens.
2: Amb les bicis aquestes xicos sense parals, clar. Però amb la d'això...
1: Amb la motxilla.
2: Amb la motxilla de globo. Aquesta sí, perquè és que de flor de panot... Això ja està molt vist. Vull dir, hem d'anar... a la definició, exacte.
4: De runner a la Barceloneta també, que n'hi ha molts.
1: De runner, sí.
4: Però ben equipat, de corredor, allò... Clar. Del cap de setmana, del dissabte al matí.
2: Clar, molaria com una part, no? Aquesta seria un adult, no? Pues tot aquest tipus de tipologies, no? El runner de la Barceloneta, després una nena de sobte amb una tote bag de l'Agnès Bardà, no? La nena que va al CCCB... No?
1: Vestides i obres, no? Jo aniria d'obres, també.
0: Que d'obres, ho havíem pensat.
1: Clar, les obres, però,
0: clar,
1: no?
0: Perquè això està tot en obres, vull dir que sí, ja sabeu, quan als anys 90 va arribar Dani De Vito a Madrid...
3: y le van a decir que le ha parecido la ciudad y va a decir, ya me avisarán cuando encuentren el tesoro. Entonces ahora es pasa una mica el mateix, que sembla que está todo, que están buscando el tesoro, ¿no?
1: Tengo un otro, del carrer València col·lapsat y es fa tot de nens col·lapsats.
2: Com que eren col·lapsats, és una ocasió art contemporània,
1: sí, és un carrer profundament col·lapsat.
4: De guàrdia urbà, de guàrdia urbano, i si pot fer de guàrdia urbano enfadat, per exemple.
2: Com, de, com una nena disfressada de Rosa Peral, no sé si ho veig, per aquí, em sembla una mica arriscat,
3: eh? No, també havíem pensat, per exemple, perquè puguin compartir els nens, pues cadascú de pulsera d'un festival. Jo vaig de Cruïlla, jo de Primavera Sound,
2: amb el look,
3: jo de Sol,
2: però amb el look, amb el look, amb el look de cada una de les...
4: Sí, de les, amb no? camisa de flors, a un el que, i el que
1: clar,
4: va primavera,
1: primavera
4: més, més amb lluentons, per exemple.
1: Clar, sí, sí, clar, sí, clar, que poguessin diferenciar sonar, de
4: sonar
1: primavera,
4: amb la ronyonera.
2: Per exemple, una altra possible diferència, que a mi em fascina això, els que esteu pel centre de Barcelona, ho veureu cada dia, no? O sigui, amb samarretes de les que venen a les Rambles, no?
1: Clar.
2: I love milfs, I love boobs, no? Aquestes clar. Samarretes infames, que per alguna raó hem de veure els aparadors de tot el centre de la nostra ciutat, sí, perquè no sé quina llicència tenen aquestes botigues, però el cas és que totes venen samarretes amb molt bon gust, m'agraden les tetes,
4: sí,
2: no?
4: I carcasses
2: pues
4: de
2: això,
4: mòbils,
2: els nens
4: també.
2: Porten això, també.
4: Carcasses,
2: no?
4: de mòbils, venedors de carcasses de mòbils.
3: Clar, carcassa de mòbils.
2: Exacte.
1: Ja, la casa de les...
2: Clar, llavors, l'escola sí. seria...
3: Ara que ja no hi ha la casa de les mantes i la casa de les carcasses.
2: Tota l'escola, en general, aniria disfressada de casa de les carcasses, i llavors cada nen seria una carcassa diferent, no?
3: Clar, no, de venedor de llauna, saps? Vull dir, d'aquest de latero, saps? Vull dir, també, sí, que vull dir
1: clar,
3: que això
1: també
3: és molt de Barcelona.
4: Sí, sí, i de
3: l'Arcopiso.
4: No, de testimonis de Xeuvac, allò al centre que tenen...
2: Sí, tenen de cienciologia o de testimonis.
1: Sí, dels venedors de Bíblia. Que en tenim uns aquí,
4: sí, però els que estan al centre que no interactuen, però que estan allà plantats amb la seva informació, que crec que són testimonis de Jehovà, també.
2: Clar, també podria ser de canya mal tirada, escurant el barril, de pantallazo de Bizum, del que es vol escapar, sí, i no pagar la ronda.
1: És veritat. Eh? Estem profunditzant, estem mostrant, sí, sí, una Barcelona, sí, sí, profunda, sí, a través de les disfresses.
2: Mira quina Barcelona més xula ens està quedant. Sí, sí, sí, eh? Sí. De 365 o de l'Obrador, que és clar, només això.
3: Sí, sí, sí, exacte, sí.
2: O de croissant congelat del
1: de que se't desintegra, no? O que queda dur, sí, sí, sí, mentre sí, sí, arribes, sí, de la fleca a casa, ja és una
3: pena. Sí, de croissant del Vivari, que és cruixent però no pel sentit bo. Que... Sí, sí, sí,
4: sí. I de línies de metro, perquè no seria el mateix una persona disfressada d'usuari de la L6 avinguda Tibidabo que de la L4 a Buah, la Pau.
2: Això m'encanta.
4: No?
2: Hòstia, sí. Això m'encanta.
3: Competència, o sigui, de línies i tal. Ferrocates i metro.
1: Sí. Cada mica, línia té un look, sí.
2: És com el dels festivals amb les subcultures, sí, i amb els looks, però aplicat a classes socials, no? A la per diagonal, no?
4: Exacte.
2: No és el mateix, la línia no. groga. Que...
3: No, perquè a més això no passa als autobusos, perquè com que és horitzontal i vertical, agafa tot. Però les línies són diferents.
1: O marxaria que tanca perquè s'ha d'instal·lar un tiger d'aquests, sí, no?
2: Clar, per mi la poesia aquí és com situes els nens, no?, a la foto. És a dir, no?
1: La coreografia que deies.
2: Clar, llavors,
1: no?
2: el 365 o la casa de les carcasses ha d'anar davant de la merceria.
1: Clar.
2: Saps? O sigui, tapant-la, la foto.
1: Tapant-la.
2: Exacte.
1: I l'altre,
2: o sigui,
1: intenta sortir.
2: L'altre intenta... No.
1: Però l'altre li dona un cop de colze dient, aquí estic jo per quedar-me.
2: Clar. Aquests són els símbols de la ciutat.
1: Aquests són els símbols.
2: I a mi, o sigui...
1: En això pensaven quan ho van proposar.
3: També es pot fer la Barcelona somniada, per exemple, un taxista de bon humor. Saps què ho dic? Pots intentar fer una Barcelona que no existeix, que és la que tu voldries. Aquesta també és una opció, eh?
2: O una Barcelona que existi. Una de les coses que han provocat d'Andresa és també que, jo què sé, jo crec que en la ment adulta que proposa el tema de Barcelona,
1: sí,
2: què pensa? Doncs nens... Bé, podem posar una cançó, no? Nens disfressats, per exemple, del personatge, diguem, més conegut a finals dels 80 i dels principis dels 90 a Barcelona, no?
1: Home, Kobe!

0: la Petra, havia oblidat la Petra.
1: Que tocava el piano amb les trenes.
2: Clar, és que vosaltres, si fa 20 anys us haguessin dit... Bueno, quan éreu nens, us haguessin fet disfressar de Barcelona, què haguéssiu triat?
3: Home, jo aniria o bé de Kobe... a més són símbols com de la ciutat que van generar polèmica, cosa que m'agrada.
2: Jo diria de gamba, també, del mariscal, també, la, de la gamba de...
4: Clar, jo era voluntari als Jocs Olímpics.
2: Jo també.
3: Podem fer un estor.
4: Jo estava a cerimònia.
2: Jo estava a... Eres ocellet groc? Que CPI, que era premsa. Ah, i vaig pringar moltíssim.
3: Vale, jo pensava que era ocellets que feien la coreografia.
2: No,
4: era una cosa que deia, jo portava les banderes i era una cosa que deia la veu i tu no se sentia i tu deies... 1, 2, 3, 4, dreta. I el que jo deia, començaves a pujar la bandera perquè cada... Tenia un himne dura 30 segons, un altre 45, i jo deia, ara, 1, 2... I tots pujaven la bandera. Sí, anàvem vestits de Toni Miró, és una cosa com molt rara.
3: De Toni Miró, clar.
4: Sí.
2: No, a mi em tocava gravar doncs, una prova d'atletisme perquè algun dels jefazos volia recuperar, perquè es gravava en vídeo. Clar. I em tocava anar gravant peticions de directius que volien recuperar algun de les competicions. Clar. No li trobava cap sentit a la meva feina, em vaig frustrar moltíssim.
4: Clar. Però ja era periodisme.
2: Clar, sí. Però... ja em diràs gravar coses per altres. No.
3: Però la qüestió és com... Jo em plantejo realment que vagin de Covid i ja està, perquè vull dir, no es poden oblidar amb aquesta facilitat els símbols de la ciutat.
4: Perquè el Covid, que va ser una mica polèmic en un moment, perquè no estaven acostumats, no, que la gent deia, no, però no té profunditat, no, la gent no
3: home,
4: tenia...
3: Home, arriba al Parlament, jo no és l'únic al Montalbán del perro atropellado por un cotxe.
4: Després s'ha convertit en una icona pop, no? Vull dir que és
3: una mascota del futur.
4: Perquè la Barcelona d'abans, si jo m'hagués de disfressar abans, seria una Barcelona bruta. Aquesta és la veritat. Jo, gris, mira, més sí. Sí, abans de la Barcelona ha posat guapa, no?
2: I home, jo de l'Orca Ulisses.
3: Home, sí. Però a més seria d'actualitat, perquè hi ha la cosa aquesta de que les orques són superagressives, no? I llavors van en contra dels vaixells, no? Clar. En contra dels cruceros.
2: Mira,
3: i
2: ara, ara estic pensant com em faria la disfressa de l'Orca Ulisses, amb la que tenia l'aleta torçada perquè estava deprimida.
3: Clar, hòstia, és molt bonica.
2: És bona, Floquet de neu.
3: Jo aniria de Floquet de neu, que és un personatge molt poc reivindicat, molt reivindicat durant un temps i amnesiat absolutament ara.
2: És que tu no vas veure mai Floquet de neu, Joan, per exemple.
5: Jo vaig veure, però era molt petit, però el zoo, recordo anar-lo a veure quan ja tinc la imatge de que em va impactar,
2: de com
5: de malament estava.
3: Però
5: ja.
3: Tu ets l'última generació que va conèixer Floquet.
5: Segurament, sí.
3: Hi ha molta gent ara...
5: Vull quan dir, es va morir Floquet de neu?
3: No sé.
2: Què acabes de demanar?
4: 2002, 2003.
2: Sí?
4: Però bueno, va tenir una vida...
3: Recordo que el Joan Clos, que és una altra possible disfressa, eh? Joan Clos a la rua, amb un altre nen de Carrinyos Brown al costat. Joan Clos va dir, no passa res, tenim molts goril·les a l'Ajuntament. Va tenir un lapsus dels seus.
4: Però disfressar-te de lapsus de Joan Clos, eh?
3: Home, el Floquet és que és un personatge... Jo, aviam, és un personatge que quan tenia 2 anys el van portar pel Sant a l'Ajuntament, que encara hi havia l'alcalde franquista, el Porcioles,
2: sí.
3: Vale? Anava amb penyals. Llavors el Porcioles es veu que va dir... Hi havia tot el despatx consistorial, hi havia tot de gent fent fotos i tal. I el Porcioles es veu que va dir, en plan, home, però un goril·la no pot portar penyal, queda raro. Van dir, vale, li traiem. I van treure, el van seure a la poltrona consistorial i llavors els fotògrafs, amb els flaixos, van començar a fer fotos a lo loco. Llavors el Floquet va fluixar els fínters.
4: No portava bolquers.
3: I es va cagar a la poltrona de l'últim alcalde franquista d'Europa.
4: És un símbol,
3: feixista d'Europa. Em sembla com una icona punk, pràcticament. Jo diria Floquet.
2: Mira, i aquest és escatològic, i parlàveu de Clos. Jo vaig estar en una roda de premsa que es presentava al Baobab, perquè se n'havia anat a l'Orca Ulisses, i era una altra atracció. I allà davant hi havia l'Urco, que era un goril·la que hi havia molt mala llet. I Urco va agafar la seva pròpia merda i ens la va llançar.
3: Clar, eren punkis.
2: I a Clos li va caure
4: la merda sobre. Alcalde de Barcelona i merda de goril·la té relació,
3: Va passar fortíssim,
5: això. El 2003 es va morir.
4: He de dir que era una vida d'esclavatge sexual, a més, aquest la del Floquet de neu. Perquè havia de reproduir-se, clar, el tenien com molt, massa, potser, en fi, una activitat massa frenètica.
3: Però que és curiós que són personatges que ara, si anessin els nens disfressats d'això, vull dir, la gran majoria de gent a l'escola no sabria de què van. no? O sigui, és com si anés de Buenaventura d'Urruti, saps?
2: De,
3: o sigui, no
2: de fer memòria, deies de fer memòria. Per exemple, no hem parlat de...
3: Ja, porto el nen de Durruti o de funeral de Durruti a la Lletana, ¿vale? Tots els nens portant els...
2: Ja que dieu, no oblidem la rumba, no? Una mica.
3: Home, no.

0: Mira que portant més músiques, eh?
1: Jo aniria del Gato Pérez, eh? Amb el fedora, el traje...
2: Clar.
1: O de Peret, amb les patiques... Jo no, vull dir, els nens...
2: Però, per exemple, jo pensava, anar de Cançó de Serrat, no de Serrat. Com vas de Cançó de Serrat? És complicat.
1: Clar. Vull dir, ja, clar. La senyora.
0: Amb una pancarta de Mediterrani.
1: No, però

0: Haguéssiu d'anar a París, també però... podria sortir turista, eh?
1: Sí, però, sí. Però clar, sortiria un turista en un carrer que es diria Balzac o Víctor Hugo o tal, perquè el nomenclàtor de la ciutat fa que no s'oblidin les glòries no només literàries, sinó artístiques o,
2: i no té platja,
1: o polítiques.
2: I no aniria a la platja, és un, altre, és un turista diferent.
0: Sí. És veritat.
2: És un turista diferent. No però... dic que sigui millor o pitjor, però és totalment diferent.
1: És un turista diferent perquè és una ciutat, diguem, que posa molt endavant els seus logros de tot tipus, sí, culturals i tal.
2: També té aquestes coses
1: el nom dels carrers.
2: Les terrasses de París, que tenen totes les cadires que miren cap enfora, no estan enfrontades, doncs podrien anar disfressat de terrassa de París, també.
0: És veritat, que bonic. Total, no has dit per això que heu pensat a casa?
1: Això és un brainstorming.
2: Això és un brainstorming.
0: Però has agafat idees?
1: Moltes, heu dit unes idees.
0: Hi ha alguna que diguis, començarem a rumiar-la?
2: No, per exemple, però a més, està bé que la gent pregunti de què vas. A mi sempre m'agraden les disfresses, sí, perquè jo de nen una vegada m'han disfressat de diari del país. O sigui, jo anava així, era com un...
1: I el Marco més el nen.
0: Era el país,
1: el nen de la transició.
0: Era el país amb el Cebrián.
2: És que ma mare treballava al país en aquell moment. I aleshores...
1: De què vas, de Javier Pradera?
2: De què vas disfressat, no? Jo crec que ara hauries, per exemple, et disfresses d'un llibre vell, no? I dius, de què vaig? Vaig a Mercat de Sant Antoni.
1: Clar.
0: És boníssim,
1: aquesta. O vas de Marciano i vas de GURB.
2: De GURB,
0: que bonic.
2: De Mendoza.
0: I haver d'explicar a tothom qui és GURB, no?
2: Qui és Mendoza.
0: Clar, la pregunta és, de què va? Era molt frustrant, quan tu et disfressaves, però si et deien de què vas, i tu des de pipi, que els vas larga, i no havien pillat.
1: No, ningú veia.
0: Era tremendo. Què preferiu que acabem, amb Giulia i los Tellarini o Cerveza Villar?
1: Amb la del Malcolm, no?
0: Vinga, va.
2: Que ha arribat a l'última hora, sí.
0: Vinga. Barcelona, Oteros, passeu un bon cap de setmana.
1: Última festa de Woody Allen cobrant per fer aquest
0: camí. Exacte, boníssim. Gràcies, fins divendres que ve. Bon cap de setmana.

0: I quan passa un minutet de 8:45 de la nit, marxem cap a Birmingham, cap al St. Andrews Stadium, perquè allà ja hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda des de St. Andrews.
0: Perquè en menys de 15 minuts arrencarà el partit amistós al Barça amb l'al·licient de veure els primers minuts de Adeyemi amb la samarreta del Barça. Ja tenim l'11 i Nil, és titular o no és titular Adeyemi?
1: Doncs així és.

0: Núria, ja tenim 11 titular i, a més, ja sabem que debuta Karim Adeyemi com a nou futbolista del Barça. De fet, el primer 11 de Hansi Flick en un amistós, podríem dir, oficial. Estarà format per Chesney en porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre en defensa. Mig del camp, Marc Casado, Marc Bernal, Ebrima Tunkara, a dalt, Kluivert, Hans Abdelkarim i debuta com a titular a l'esquerra, Karim Adeyemi.
1: Doncs a 9:15 arrencarà aquest Birmingham Barça que us anirem actualitzant aquí a la graderia del balcó amb Karim Adeyemi com a titular. S'estrena a l'11 inicial de Hansi Flick i Nil. Aprofito que estàs per aquí per preguntar-te per Ter Stegen perquè ara sí, ja ha fet les maletes i ha abandonat la concentració del Barça.
0: Doncs així és, Núria. De fet, hem pogut veure ja les imatges a les xarxes socials del Keti Jues i de Ser Catalunya, perquè Marc-André Ter Stegen ha abandonat aquesta mateixa tarda la concentració de Sant Jordi's Park. De fet, els seus companys han marxat fins i tot abans que ell de la concentració d'estar al Barça. Ja està volant a aquesta hora rumb a Amsterdam. De fet, no ha volgut fer declaracions quan li hem preguntat. L'únic que ha dit és que encara no està del tot tancada la seva situació i que té molta il·lusió per tornar a jugar sota les ordres de mitja. Les solucions així, doncs, un dels capítols del Barça. Demà passarà revisió mèdica Ter Stegen i el Barça que pagarà el 90% del seu sou.
1: I Nil, d'un que marxa a un que ve, perquè el Barça ha fet oficial fa molt pocs minuts el fitxatge de Jesse Bisibu.
0: Efectivament, uns que marxen i uns altres que arriben. Jesse Bisibu, futbolista que el Barça acaba de fer oficial fa només un quart d'hora, pocs minuts, firma fins al 2031. El Barça ha pagat 8,5 milions d'euros al Bruges per fer-se amb els seus serveis. Creuen en el club blaugrana que pot fer un paper similar al de Rooney la temporada passada, però no tenen cap dubte que pot tombar ràpidament la porta del primer equip, un extrem que juga per l'esquerra amb 1 contra 1, molta velocitat, i diuen que si té el cap centrat i s'aplica al 100% al futbol, pot ser un futbolista totalment diferencial pels pròxims temps. Està volant ara mateix cap a Anglaterra, està previst que demà pugui fer fins i tot atenció als mitjans de comunicació.
1: Doncs Jesse Bisibu, que ja és oficialment nou jugador del Barça. Nil, a gaudir del partit, moltes gràcies.
0: Perfecte, Núria, aquí ens quedem, una abraçada.
1: I quan passen 4 minutets de 9:15 de la nit, més coses a la graderia. Som-hi, repassem el que ens ha deixat aquest divendres, començant amb una bona notícia, que és l'alta mèdica de Joan Laporta. El president del Barça ha fet un comunicat a les seves xarxes socials anunciant que ja té l'alta i que ja és a casa per continuar amb la seva recuperació. Encara en futbol, Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
1: Continua creixent la crisi oberta entre la FIFA i la UEFA.
2: I avui ha arribat la primera dimissió, la de Carlos Cordeiro, assessor principal d'Infantino, que ha dit que no pot quedar-se de braços creuats mentre la FIFA ven participacions del Mundial. També s'ha pronunciat el director d'operacions, Kevin Lamouch, que tot i que no ha dimitit, ha denunciat que els treballadors van ser enganyats i ha definit la proposta com el projecte d'una sola persona. Avui la Confederació Asiàtica s'ha alineat amb la UEFA i la CONCACAF. L'AFC considera que el projecte ja no pot aconseguir el consens necessari, denuncia les mancances en el procés de presa de decisions i reclama una revisió urgent del model de govern de la FIFA. Entre els tres organismes ja disposarien de prou vots per bloquejar la proposta. I la pressió també és política perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha demanat directament la dimissió d'Infantino. Per acabar d'entendre el tema, aquest matí hem parlat al Keti Jues amb Jordi Camps, expert en negocis en l'esport, que ens ha explicat per què tots aquests agents s'estan posant en contra de la iniciativa de la FIFA.
3: Un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions.
1: Doncs portarà cua perquè, déu-n'hi-do, la crisi que hi ha al futbol mundial amb aquesta guerra entre la FIFA i la UEFA. Més futbol, perquè el Girona juga demà el trofeu Costa Brava a Montilivi amb un rival de luxe, Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria.
1: Que és l'Arsenal.
4: Sí, el plat fort dels amistosos arriba demà a Montilivi. El Girona disputa el 49è trofeu Costa Brava davant de tot un Arsenal en un dels últims tests abans de l'inici de la temporada. Avui han comparegut en roda de premsa Cristian Estuani i Quique Álvarez i el capità ha parlat de la prèvia del partit i de la seva estima cap al Girona.
5: Para mí siempre motivo de felicidad poder lucir y vestir la camiseta del Girona y creo que mañana si existe la posibilidad sería por supuesto que una gran chance para poder tener algunos minutos sobre todo para volver a reencontrarnos con en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal. Hemos tenido la suerte de disputar, bueno, en la Champions no hace tanto tiempo contra ellos, y que ha sido, bueno, espectacular en todos los sentidos.
1: Això pel que fa al Girona, que jugarà demà aquest trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. I abans del partit del Girona, Andrea, juga l'Espanyol en el seu estatge que està fent Anglaterra.
4: Sí, demà a partir de les 4 de la tarda els blanquiblaus s'enfronten al Middlesbrough amb l'objectiu de mantenir la imbatibilitat en aquesta pretemporada després de sumar dues victòries i dos empats. L'últim d'ells va deixar molt dubtes a la defensa i l'afició ja comença a sentir la tensió i patiments habituals a l'aficionat perico. De fet, Edu Expósito ha parlat precisament d'això avui després de l'entrenament del matí.
6: És normal, al final sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és per la temporada, queda molt. Això és per reforçar també el que veníem fent, retobar-nos amb sensacions positives. Al final no és gens fàcil, no? Al final portem molts entrenos, volem agafar quan abans millor el que ens demana el míster, no? Però no és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant i deixar els 3 punts a casa nostra.
1: Doncs demà jugaran Girona i Espanyol, i Andrea, qui està jugant ara és el Sabadell.
4: Així és, des de les 8 del vespre disputa un nou amistós contra l'Inter d'Escaldes. En aquest moment, minut 37, guanya el Sabadell 1-0 amb gol de Rodri al minut 12. Els arlequinats enfronten el quart partit de preparació després d'acumular una victòria, un empat i una derrota en els 3 primers compromisos. I l'activitat no s'atura perquè demà tornaran a jugar aquest cop davant de l'Andorra.
1: I el Barça femení, les de Pere Romeu, continuen posant-se to amb la pretemporada i ho fan anunciant rival pel Gamper i una sortida. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, dues notícies relacionades amb el Barça femení d'aquesta tarda. Primer, que ja se sap, el rival del trofeu Joan Gamper serà el Brighton anglès. El partit es disputa el pròxim dia 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff i servirà per presentar la plantilla de la temporada 26-27. I una notícia de mercat, ja és oficial la sortida de Julia Dragoni del Barça, marxa traspassada al Chelsea anglès per una xifra al voltant del 500.000 d'euros. Després de dues temporades cedida a la Roma, es posa punt i final a l'etapa de Dragoni al Barça.
1: Gràcies, Anna. I un últim punt en futbol, perquè ja hem anat explicant aquests dies la complicada situació del Rayo Vallecano i el seu estadi. Doncs avui, a Sierre, els jugadors del Rayo han fet un comunicat.
2: Doncs sí, la plantilla ha trencat el silenci amb un comunicat llegit pel capità Òscar Valentín. Els jugadors expressen la voluntat de continuar jugant a Vallecas i reparteixen responsabilitats entre el club i la Comunitat de Madrid. Denuncien que l'estadi està en decadència, amb instal·lacions obsoletes i un manteniment insuficient, i asseguren que la situació es podria haver evitat fa molt de temps. Mentrestant, el conflicte institucional continua. La comunitat ha certificat davant de notari que el Rayo va impedir l'entrada dels tècnics durant 2 dies i el conseller Mariano de Paco responsabilitza directament el president Raúl Martín Presa de cada dia que l'equip no pugui tornar a Vallecas, alhora que el convoca una reunió dilluns per abordar la situació. En paral·lel, el Rayo i la Liga busquen un estadi alternatiu. Butarque, que torna a ser l'opció preferida, però encara no hi ha acord amb el Leganés. També s'han sondejat Valladolid, Burgos i Albacete.
1: Estarem pendents de com acaba tot plegat. Quan passen 10 minuts de 2:15, anem al bàsquet.

0: Juan Carlos Navarro continuarà al Barça, però això sí, Asier tindrà noves funcions.
1: Doncs sí, deixa de ser el general manager i queda desvinculat de la gestió del primer equip. El club considera que continua sent una figura profitable pel seu bagatge i perquè és una llegenda de la secció, per això passa a ser-ne ambaixador i mentor dels joves del bàsquet formatiu, sobretot durant el procés de professionalització. Serà, però, un càrrec principalment institucional i representatiu. Navarro tenia encara un any de contracte, l'acord no suposa més diners, cobrarà el mateix import que li corresponia per aquesta última temporada, però repartida en tres cursos, fins al 2029. La decisió se li va comunicar a final de temporada, quan el Barça ja pensava en Xavi Pujol. Navarro no ha tingut cap pes en les decisions d'aquest estiu, ni mantindrà cap vinculació amb el primer equip. Tot ho ha gestionat Mario Bruno Fernández i Xavi assumirà aquestes funcions com a director esportiu amb Mario Bruno en un paper executiu de suport. El seu nomenament es farà oficial previsiblement a principis de la setmana vinent.
0: Gràcies, Asier. Bueno, queda't per aquí, que ens espera un protagonista. I tanquem amb natació artística, perquè ja ha començat l'europeu a París i, de fet, Andrea, avui ja s'han decidit les primeres medalles.
2: Així és. Iris Tió i Lilo Lluís han competit una mica més enllà de les 6 a les finals de duet tècnic, després de passar com a primeres de les semifinals aquest matí. No han pogut aconseguir cap medalla i han acabat vuitenes a la classificació. La victòria ha sigut per les gregues. Ara estan fent els solos masculins, on hi competeix Denis González, que s'ha quedat a les portes de les medalles.
0: Gràcies, Andrea. Una petita pausa i ens espera protagonista.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: ¡Valorado!
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te rinda un montón hasta el 3 de agosto.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
8: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Gardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
9: El País. En el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu.

0: 4 minutets i arribarem a les 9 de la nit i marxem cap a Anglaterra perquè tenim en joc el partit amistós entre el Birmingham i el Barça, Sier.
1: Doncs sí, ara és un nou de partit, el Barça que pren la iniciativa, 0-0 de moment al marcador, un Barça que, recordem, ha sortit amb Chesney a la porteria, amb Xavi Espart i Jofre Torrents als laterals, Gerard Martín, Andreas Christensen, parella de centrals, amb Bernal, Casado i Ebrima Tunkara al mig del camp, i amb Shane Kluivert, Adeyemi i Hamza Abdelkarim, ara ho diré bé, a dalt, un Adeyemi que està prenent la iniciativa.
0: Sí,
1: que
0: hem vist algun detallet, eh?
1: Sí, està intentant... als seus regats, ha provat algun xut
0: molt,
1: de...
0: Molt
1: Koundé,
0: es veu molt Koundé des de la tele, eh?
1: Sí, sí.
0: S'assembla
1: sí,
0: molt a Jules Koundé amb el pentinat i tot, però m'està agradant, hem vist algun detallet, eh?
1: Sí, sí, a mi també, ja et dic, algun regat ha intentat ficar-se cap endins, un parell de xuts que han acabat estavellant-se en la defensa del Birmingham, però bé, prenent la iniciativa al Barça, intentant tenir la pilota i generar ocasions en aquest primer partit de pretemporada contra el Birmingham.
0: Doncs de moment continua aquest Birmingham 0, Barça 0. Tindreu tots els detalls d'aquest amistós amb el Nil Solà al Larguero i aquí la graderia es va buidant. Quan falten 3 minutets de les 9 de la, per les 9 de la nit, fins aquí la graderia del balcó d'avui divendres. Nosaltres tornem, com sempre, dilluns puntuals a 9:15 de la nit. Ara us deixem a Mora 25 amb el Pablo Tallón i ja ho sabeu, a 12:15 l'actualitat esportiva al Larguero. Que vagi bé, gràcies per escoltar-nos.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
2: ¡Me han ocupado!
3: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿Tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-64-1140. 643-64-1140.
4: Veo la magia.

0: Boella, amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella, que no t'ho expliquin.
1: Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant. Amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
2: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
5: I ara, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
6: Sí, què li fa gràcia?
5: No sé què li fa gràcia.
3: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
6: Que en mi anirien rapidet, Helena.
5: Anirien rapidet, no?
6: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
5: Sí.
6: Doncs això.
5: Esquilat.
3: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
2: Què t'hi jugues?